Esteu escoltant Clàssics Contemporanis.

0: Ripollet Ràdio.
1: La Municipal fa 25 anys.

0: Sunday.
1: És la una.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Info Setmanal. Presenta Marc Batalla.
1: Bona tarda, són les 5 i 5 minuts. Benvinguts i benvingudes a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio, que matem conjuntament amb Ripollet TV YouTube i a l'Instagram d'Info Ripollet, tot i que avui no podem. Aquest és el programa número 704, és el 16è d'aquest any 2026 i el 29è d'aquesta temporada. Avui és dia 21 de maig i és el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament. Toni Miralles, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc.
1: Fem aquest programa Jordi Puy, al control de so, realització de vídeo i streaming, a la redacció Toni Miralles i Judit Josa i a la producció i presentació que els parla Marc Batalla. Fetes les presentacions, aquest és el sumari de l'info setmanal d'avui.
3: Començarem parlant de l'acord del ple extraordinari del dijous passat. Continuarem amb la inauguració del nou local del Club Tenis Taula Ripollet al Poliesportiu. Anunciarem l'obertura de les sol·licituds de les beques menjador. En clau política tindrem l'assemblea de Decidim a Pinatons i la visita del diputat socialista Ferran Pedret a Ripollet. També veurem l'assemblea del local i la flama sobre les recents agressions a Cerdanyola i Ripollet. Ens capbussarem en el món del geocaching amb el Retrofest i veurem les audicions de l'Escola de Música Municipal, que ja han obert inscripcions per l'any vinent. També veurem com ha anat el Tap and Roll, el Dia dels Museus i l'Expoart del FEDAC. I en esports veurem la permanència del Club de Bàsquet Ripollet, les inscripcions dels cursos de natació i la Lliga Esportiva i la trobada de Copbol.
1: I en el bloc d'entrevistes, el meu company i director d'aquesta casa, Toni Miralles, entrevistarà a Laura Dulcet Girbau, coordinadora dels serveis educatius de Ripollet, Montcada i Santa Perpètua.

0: Anirem al Club Tenis Taula Ripollet per parlar sobre les seves noves instal·lacions. Ens acompanyaran Xavi Peñarando, president, Miquel Arnau, entrenador, i Ramon Argenter, president d'honor. També parlarem amb Jordi Soldavila, Marta Casanovas, Loli Garcia i ben Vanessa Espot, de la plataforma d'entitats de Ripollet, sobre l'assemblea que es va celebrar dilluns. Comencem. Estan escoltant l'info setmanal de Ripollet Ràdio en antena els dijous de 5 a 7 de la tarda. Ens podeu escoltar i veure també a la carta ripolletradio.cat, Ripollet TV a YouTube, Instagram Live i a Spotify. Com cada 7 dies fem un flash de l'actualitat informativa, els esports i l'agenda de la setmana. I comencem parlant de l'acord del ple extraordinari celebrat el passat 14 de maig.
1: Va constar d'un únic punt del dia, el rebuig de les al·legacions a la modificació del pressupost municipal 2026 presentades per Decidim. Aquesta modificació per un import de gairebé 3 milions d'euros va ser aprovat inicialment al ple de març amb els vots favorables de PSC, Decidim, Esquerra i l'abstenció de PP i Vox. No obstant això, tot i el vot favorable en primera instància, Decidim va presentar una al·legació que es va desestimar en aquest darrer ple, restant aprovada la modificació pressupostària. El punt va comptar amb els vots a favor de PSC i Esquerra i l'abstenció de Decidim, PP i Vox. L'al·legació presentada per Decidim proposava incorporar una nova partida d'inversions de 200.000 euros destinada a fer actuacions de millora a l'escola Bressol Municipal, la Rodeta del Molí. El govern municipal, a través de la regidora, la primera tinenta d'alcaldia, Eva Herrera, va explicar que la inadmissió de l'al·legació respon únicament a aspectes jurídics, ja que no es pot al·legar una cosa que es va votar ja a favor anteriorment. El club, ja està.
0: El Club Tenis Taula ja té nova casa. Dijous es va inaugurar les noves instal·lacions del club al poliesportiu municipal.
1: El Club Tenis Taula Ripollet i l'Ajuntament van inaugurar dijous passat al vespre la nova seu de l'entitat, situada a l'entrada del poliesportiu municipal, a l'espai que ocupava fins ara una de les antigues pistes de tenis. La nova instal·lació prefabricada de 720 metres quadrats permet instal·lar fins a 14 taules de joc amb totes les condicions reglamentàries. A l'acte hi van assistir representants de la Federació Catalana de Tenis Taula, encapçalats pel seu president, així com el president del Club de Ripollet, Xavier Peñarando, jugadors i famílies. L'alcalde Luis Tirado i el regidor d'Esports Manel Martínez van destacar la importància de la nova infraestructura i el club.
0: Preneu atenció, pares i mares, perquè ja estan disponibles les sol·licituds per les beques menjador i de material del curs vinent.
1: Fins al 19 de juny poden sol·licitar-se les beques de menjador escolar per l'alumnat d'educació infantil, primària i ESO, escolaritzats en un centre educatiu al Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya. També en aquest mateix termini es poden sol·licitar les beques de material escolar pel curs actual de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, destinades a cobrir les despeses de material escolar. Tota la informació sobre les sol·licituds està disponible a la web municipal ripollet.cat o també es poden presentar presencialment a l'oficina provisional de beques a l'arxiu municipal, però amb cita prèvia.
0: Parlem ara en clau política perquè Decidim ha iniciat els pinatons, el cicle Els Barris Parlen.
1: Una trentena de persones van participar dijous en aquesta primera assemblea, entre elles membres del col·lectiu Pinatons. El manteniment del barri, la neteja o la manca de transport públic van ser algunes de les queixes recurrents. També es va denunciar la proliferació de porcs senglars agreujada pels talls de llum a la via pública i acumulació d'escombraries. A més, el veïnat va reclamar solucions als col·lapses de trànsit que pateix cada matí pels accessos a les escoles. Durant la trobada, la formació va repartir una enquesta amb un codi QR per recollir propostes de millora pel barri i pel conjunt de Ripollet i es va comprometre a retornar al veïnat les propostes incorporades en el seu programa electoral. Escoltem a José María Osuna, candidat a l'alcaldia per part de Decidim.
2: El 2023, la gent d'aquí, del barri de Pinatons, ens va donar un toc important a les urnes perquè no compartia decisions que així van prendre com a govern. I aquesta també és una altra raó per la qual volíem fer aquesta primera trobada, aquesta primera reunió aquí a Pinatons, per donar la cara i per dir-ho així directament aquestes coses. Insisteixo molt a aprendre de tota la nostra experiència i amb una voluntat clara de ser resolutius, de resoldre problemes, de ser pragmàtics i de que hi hagi canvis i millores cap a bé. Per una idea molt clara, de fer més fàcil fer més fàcil la vida a la gent i avançar mica en mica cap a un Ripollet millor. I per fer-ho nosaltres plantegem una doble mirada, no? Creiem que cal atendre els problemes més bàsics del dia a dia, de l'Ajuntament, les coses de la calle, el que passa en la calle, com està en la calle, els serveis que també dona dia a dia l'Ajuntament, que si vas a fer una instància, pues que se't contesti en temps i forma, d'una forma també clara, que se t'orienti, que hi hagi algú darrere que doni resposta d'això, i també un ajuntament que pugui tenir més múscul per tirar endavant totes aquestes coses, perquè si no dotem de més múscul certes parts de l'Ajuntament, pues per moltes propostes i ganes que li posem, pues no ho aconseguirem tirar endavant.
0: Parlem ara del PSC, perquè el president del grup parlamentari al Parlament de Catalunya, Ferran Pedret i Santos, acompanyat de l'alcalde i primer secretari del PSC aquí a Ripollet, Luis Tirado, el regidor de Cerdanyola i també diputat David González, i les regidores ripolletenques Sònia Martín i Eva Herrera, es van reunir divendres amb diferents col·lectius al municipi per conèixer la situació de Ripollet i les lleis que s'estan treballant al Parlament i que afecten a la ciutadania.
1: En aquesta trobada, els polítics van parlar amb col·lectius de persones amb algun tipus de discapacitat i també amb col·lectius de gent gran. L'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, va destacar la importància pel municipi que diputats que treballen dia a dia amb les lleis coneguin de primera mà la realitat de les persones que després han d'aplicar-s'hi. Per la seva banda, Ferran Pedret va explicar que surten de Ripollet amb deures i qüestions per abordar. També va valorar molt positivament el poder escoltar la ciutadania per traslladar-ho a l'activitat parlamentària i donar resposta així a les seves demandes. Es van recollir diferents propostes que s'apliquen en tots els àmbits de la societat, com per exemple la necessitat d'integrar l'accessibilitat universal a totes les infraestructures, o qüestions com els serveis i les prestacions que les persones han de veure reconegudes a la llei de la dependència, entre altres. Escoltem a Luis Tirado, alcalde de Ripollet, i a Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC al Parlament, en aquesta compareixença a la premsa a la Torre de l'Argentera.
3: I crec que és molt important, no?, que vosaltres, que treballeu molt les lleis, doncs que conegueu també de primera mà la realitat de les persones que després les han d'aplicar, no? I per tant, és una bona idea que pugueu venir. Jo estic molt content i els agraeixo molt que hagin decidit venir a Ripollet, doncs estar un matí aquí amb els nostres veïns i veïnes i a conèixer de primera mà, doncs, les problemàtiques i les coses que poden intentar millorar al Parlament, en les lleis, doncs pels veïns i veïnes del nostre municipi i de tot Catalunya, de tot el país, no? Que d'això es tracta, no? El govern ara ho explicarà molt millor Ferran que jo, però tenim un govern, jo crec, molt proper, que és el govern, com es diu, el govern de tothom, no? I això ho demostren dia a dia, no? Sempre estem molt propers amb el nostre grup parlamentari, tant amb el David com amb l'Eva Candela, que és la diputada que tenim de Terrassa. Tenim reunions de forma periòdica per establir criteris i coses que ens fan falta per la ciutat i molts temes que es treballen a la Generalitat, que jo personalment com a alcalde estic portant a terme negociacions de diferents àmbits amb la Generalitat i que també traslladem als nostres diputats, doncs, perquè es puguin donar un cop de mà. Si alguna cosa, doncs, no va tot el ràpid que caldria, doncs ells també sempre col·laboren a nosaltres i estan sempre a la disposició dels governs, dels ajuntaments, que al final, com bé deia el diputat del Ferran, som els que coneixem de primera mà les problemàtiques que tenim a les nostres ciutats.
4: Sortim amb deures, no?, i amb una sèrie de qüestions que seguirem abordant. I, en fi, nosaltres estem molt contents de poder escoltar la ciutadania a peu de carrer i el que fem és intentar traslladar tot això que ens demanen a l'activitat parlamentària, intentar donar resposta a les demandes. I ho fem sempre, evidentment, al costat dels ajuntaments, perquè són qui millor coneix la primera línia de batalla en qualsevol de les problemàtiques que afecten a la vida quotidiana de la gent.
0: El local i la Flama van reunir veïns i veïnes de Ripollet i Cerdanyola en una assemblea per fer front a les darreres agressions viscudes a les ciutats.
1: Unes 80 persones de Ripollet i Cerdanyola van assistir el passat divendres 8 de maig al Casal Popular La Flama de Cerdanyola. La convocatòria es va fer per proporcionar a tots els interessats informació sobre les greus agressions que diverses persones van patir en el context de les passades festes del Roser de Maig de Cerdanyola. Entre les decisions adoptades durant l'assemblea es podria destacar la creació d'un grup de suport a les persones agredides i la posada en marxa i difusió entre la població d'un protocol i espai de referència on puguin acudir aquestes persones que en el futur puguin patir agressions similars per ajudar-los a presentar les corresponents accions legals i proporcionar el suport psicològic que poguessin necessitar.
0: Parlem ara de les manifestacions del professorat perquè continua el calendari de vagues reclamant millores laborals.
1: Aquest dimarts 19 de maig es va celebrar la vaga comarcal amb una gran manifestació unitària a Sabadell que va arribar a ocupar l'Ajuntament de Sabadell fins i tot. Aquest dimecres la consellera del RAM, Esther Niubó, va convocar una mesa sectorial per negociar les reivindicacions i millores salarials i laborals. Des dels sindicats ho veuen com un gest encara insuficient i a tot això, mentre es negocien, mantenen les vagues del 27, 28 de maig i 5 de juny.
0: Parlem ara de la plataforma d'entitats de Ripollet que ha establert els principals eixos a treballar en el futur.
1: La plataforma va celebrar dilluns al vespre al Centre Cultural una assemblea que va aglutinar entre 30 i 40 entitats a Ripollet per explicar els principals eixos de treball i recollir propostes i percepcions de totes aquestes associacions ripolletenques. En roda de premsa, Àngels Leiva, Marta Casanovas i Jordi Soldevila van explicar els principals eixos que tracten amb l'Ajuntament. D'igual forma, es va recollir totes les propostes que és de diferents entitats van exposar en aquesta jornada interactiva. Entre els principals punts a destacar trobem reclamacions històriques com la simplificació de la burocràcia. També demanen més coordinació entre les àrees de l'Ajuntament per evitar que es xoquin en àrees com en actes d'esports, cultura o joventut. És per això que una de les principals propostes és la creació d'un calendari unitari en què es tinguin en compte tots els actes. També reivindiquen més espais per poder fer activitats, denunciant la mala aplicació de la llei de la cessió d'espais, segons consideren una manca de coneixement per part de les entitats i pel que demanen una figura professional que ajudi a gestionar-ho tot. A l'assemblea també es van recollir propostes com incidir de forma més incipient a les xarxes socials. Totes elles seran estudiades i implementades quan sigui oportú per part d'aquesta entitat.
0: Parlem ara de que Ripollet torna a ser la seu de l'esdeveniment del Geocaching Summerfest.
1: Després de la gran acollida que va tenir l'esdeveniment del Geocaching Summerfest l'any passat 2025, Ripollet torna aquest 2026 a ser el focus del món geocatcher, aquesta vegada amb la celebració del que han anomenat com a Retro Summerfest, que tindrà lloc del 29 al 31 de maig. Enguany, el Retro Summerfest compta amb una trentena d'activitats adreçades a tots els públics i amb una tornada als anys 80 i 90 com a eix de totes elles. El geocatching és un joc amb persones jugadores d'arreu del món que realitza a l'aire lliure. Les persones que hi participen utilitzen dispositius GPS o els seus telèfons mòbils per buscar els anomenats geocaches o catxers amagats en diferents indrets. Canviem de pàgina i només volem afegir que així ho descrivien en roda de premsa l'alcalde Luis Tirado i membre Geocatch en Vallès. Bueno, no és possible ara escoltar aquesta informació, que sí que passem al següent, però bé, prenem nota d'aquest geocatching.
5: Sí, exacte, a veure si podem la setmana que ve passar el tall, però sí, la veritat que serà un joc molt divertit i animem a tothom a participar i que encara s'hi poden apuntar. L'Escola Municipal de Música de Ripollet va acomiadar dissabte el curs amb les audicions de primavera al Teatre Auditori del Mercat Vell.
1: Va ser una mostra de treball fet durant l'últim mes per una cinquantena d'alumnes infantils, juvenils i adults. El recital, dividit en dues parts, va combinar les principals passes dels més petits amb actuacions de combos i agrupacions musicals més avançades. Damunt l'escenari hi van passar alumnes de sensibilització musical, infants que tot just comencen a estudiar i a més amb els més experimentats, des de 3 anys fins als adults. Van escoltar-se pianos, guitarres, violins, bateria i cant en les audicions que també serveixen perquè els més petits descobreixin instruments abans d'escollir-ne un. Pels interessats, ja estan obertes les preinscripcions del curs vinent. Els antics alumnes ho poden fer fins al 21 de maig, mentre que la preinscripció pel nou alumnat comença l'1 de juny. Les preinscripcions es realitzaran a la mateixa escola, de dilluns a dijous, de 4 de la tarda a 8 i divendres fins a les 7.
5: Coincidint amb el Dia Mundial del Heavy Metal, l'associació Ripollet Rock va celebrar el dissabte el seu vermut Tap and Roll al pati del Centre Cultural.
1: La jornada va incloure música en directe amb Marno Fuentes, una botifarrada popular, i la tradicional parada de samarretes del festival. L'acte va reunir aficionats al metall i va servir també per escalfar motors de cara al pròxim 21 d'agost de 2026, quan se celebrarà l'esperada edició del Ripollet Rock Festival al Parc dels Pinatons, sempre amb entrada gratuïta, com és habitual.
0: El CIM Molí d'en Rata va ser un any més el centre neuràlgic del Dia Internacional dels Museus.
1: Prop de 250 persones van passar dissabte pel Centre d'Interpretació del Patrimoni CIM Molí d'en Rata a la primera jornada del Dia i la Nit dels Museus. La celebració es va tancar amb una edició especial de Nits de Música dedicada a les cançons de l'estiu. La celebració del Dia Internacional dels Museus va començar jugant i pensant la ciutat. L'artista argentina Nora Ancarola, el dinamitzador cultural José Antonio Delgado i la dissenyadora Rosa Álvarez van presentar el prototip del joc de taula La meva Ripollet. Durant la tarda també es va fer portes obertes i la inauguració de l'exposició Obert per Vacances. La festa de dissabte la van tancar al vespreig de l'edició especial de Nits de Música, que va repassar els principals hits de cada dècada de l'estiu fins a arribar a l'actualitat. Una nit de ball, música i també menjar. La programació va continuar diumenge amb una visita taller al Molí d'en Rata i una visita guiada a l'exposició a càrrec del comissari Sergi Freixas.
0: Els més de 300 alumnes des d'ahir 3 a quart d'ESO de l'escola FADAC van participar en la mostra efímera ExpoArt instal·lada a la capella del centre.
1: El projecte d'enguany ha dut el lema d'alteralitat, concepte filosòfic que significa la capacitat de ser un altre. En aquest cas, l'alumnat ha dibuixat, pintat i modelat com si fos l'artista proposat. Així han pogut explorar diverses tècniques i conèixer a grans artistes de tots els temps. En sortir de classe, la canalla va acudir dimarts a visitar l'exposició col·lectiva acompanyada de les seves famílies.
0: I tanquem aquest primer bloc. La sala d'actes del Centre Cultural es va omplir dimarts en una nova xerrada sobre la gestió de les emocions i la sexualitat organitzada per Entre Tots.
1: La coach Maria Mayer va oferir dimarts la primera de les sessions dels tallers i si sentir fos un problema sobre com gestionar les emocions. Va comptar amb una trentena de persones que van acudir al Centre Cultural. Les següents cites seran aquest 26 de maig i el pròxim 2 de juny. Paral·lelament, Entre Tots manté les xerrades sobre sexualitat. La pròxima serà avui mateix a les 18:30 al mateix casal i anirà a càrrec de la sexòloga i membre de la Junta Tàndem Team BCN, Anaya Guerreiro. Totes les activitats són obertes a tot el públic i no cal reserva prèvia i perquè són gratuïtes.
0: I passem ara als esports.
1: El Club Bàsquet Ripollet va aconseguir el darrer cap de setmana la permanència a Copa Catalunya després de guanyar el pavelló municipal d'Esport Joan Creus al Círcul Badalona per 76-56. El club tanca la temporada amb la setena posició del seu grup. Ha jugat 26 partits amb 13 victòries i 13 derrotes. D'aquest dilluns ja n'estan obertes les inscripcions dels cursos intensius de natació del mes de juliol i les inscripcions de l'escola de tecnificació de natació que comença al setembre. Amb dues inscripcions estaran obertes fins al 1 de juny. Les inscripcions, com dèiem, es poden fer en línia a ripollet.cat o presencialment a l'OH. També cal tenir present que a partir del 2 de juny sortiran les inscripcions dels cursos de natació d'octubre a juny de 2027. Seguim parlant d'inscripcions aquesta perquè el pròxim 1 de juny s'inicia la Lliga Esportiva d'Estiu organitzada per l'Ajuntament i realitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud, el CEBOS. Es tracta d'una activitat esportiva que es durà a terme fins al 31 de juliol amb l'objectiu que l'esport tingui, defensi que els valors volem dir, amb l'objectiu de que l'esport i els seus valors no s'aturin durant l'estiu. Aquesta lliga serà dedicada a dos esports, el futbol sala i el bàsquet, i s'hi podran inscriure persones a partir de 18 anys. Les inscripcions són gratuïtes i s'hauran de fer a través d'un formulari a la web municipal ripollet.cat. La data límit per les inscripcions serà el pròxim 28. Divendres passat, al camp de futbol municipal, 170 alumnes a secundària dels instituts Pinatons Tons i Lluís Companys van participar a la trobada Colbol del Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud. El Colbol és un esport col·lectiu mixt i integrador amb l'objectiu d'introduir la pilota a la porteria rival donant cops a la pilota amb les mans. El primer toc cercant promoure la màxima col·laboració possible a tots els companys. La programació del Consell Esportiu continuarà aquest proper dissabte al matí al pavelló municipal Francesc Bernet amb una trobada de bàsquet inclusiu. Ara, com sempre, repassem el calendari esportiu de tots els equips municipals ja acabant temporades. Totes les competicions ja han acabat, a excepció del futbol sala, on el Ripollet de Tercera Nacional Masculina es juga l'ascens aquest dissabte a casa a 6:45 contra el Castellà. De guanyar, només quedaria una jornada per disputar-se el 30 de maig.
0: I ara passem amb l'agenda.
1: Comencem divendres amb el veredicte de la quarta Bienal Internacional Ripollet Image de Focer a l'Ateneu de Cerdanyola, acte que s'allargarà tot el cap de setmana. També divendres tenim a les 5 la campanya de donació de sang al Centre Cultural, a 8:15, a Club de Cinema, Literatura, a la Libre, i a 9:15 arriba al Teatre Auditori Göteborg. Ja dissabte tenim pel matí la trobada de bàsquet inclusiu al pavelló Francesc Berneda. A 6:15 al Centre Cultural hi ha experiments científics en família, i a 12:15 l'hora petita a la biblioteca. A les 5 tenim l'espectacle Donde nacen los sueños al Teatre Auditori de SB Dance, i també a les 5 campanya de donació de sang. Diumenge arriba el triatló infantil a 10:15 al poliesportiu. A les 9 comença la concentració de clàssics esportius, i a les 11 hi ha dos passes de Donde nacen los sueños al Teatre Auditori. I acabem, com sempre, a les jugoteques ambientals a Pinatons i Maria Regordosa i del Massot a 12:15. Passem a dimarts, perquè tenim el Club de Lectura d'Àlbums Il·lustrats a 7:15 a la biblioteca. Ja dimecres tenim el Club de Novel·la a 7:15 també a la biblioteca, i tanquem amb aquest dijous vinent, perquè tenim Club de Lectura Gomet Verd a 6:15 de la tarda a la biblioteca, i després Temps de Llibres Live a 7:15 també a la biblioteca, i Nits de Música a 7:00 al Teatre Auditori.
5: Perfecte, Toni, doncs aquí, fins aquí el flash informatiu de la setmana. Moltes gràcies, Toni.
1: Perfecte.
5: Fem una breu pausa i a la tornada, justament, Toni Miralles parlarà amb Laura Dulcet Grau dels serveis educatius de Ripollet, Montcada i Santa Perpètua. Fins ara.
6: El 91.3, info setmanal.
7: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
8: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
6: El 91.3, info setmanal.
1: I avui hem buscat una estona en aquest informatiu setmanal per parlar d'aquells serveis que algunes vegades no són potser prou coneguts. En aquest cas us parlem dels serveis educatius de Ripollet, Montcada i Santa Perpètua, i per donar-los a conèixer tenim avui a la seva coordinadora, la Laura Girbau. Què tal? Benvinguda.
9: Hola, bon dia. Gràcies.
1: Deia que poc coneguts, perquè clar, vosaltres treballeu sobretot, clar, amb mestres, no?
9: Amb mestres, no, també treballem amb canalla i amb famílies. El que
1: sí,
9: passa
1: però
9: que
1: directament amb qui més tracteu és amb mestres i ajuntament.
9: A les escoles, sí.
1: A les escoles.
9: Sí, sí.
1: Molt bé. Parleu-me de per qui treballeu o d'on sou i què feu. Vale. Comencem pel principi.
9: Anem pel principi. Un servei educatiu està composat per diferents equips. En el nostre cas, vale, tenim un CRP, que són els centres de recursos que actuen, treballen directament amb tot el que és professorat, amb materials, assessorament, formació. Tenim l'EAP, que segur que aquest nom us sona més, perquè les EAPs estan als centres treballant cada dia i ajuden a la canalla, també fan intervenció amb la classe i també, doncs, interactuen amb les famílies. Tenim l'equip ALIC, ara m'estàs fent una cara perquè et dic, no sé què em dius de les ALIC. Les ALIC són les de llengua, interculturalitat i cohesió social, que són també, actuen amb alumnat, amb famílies i amb el professorat, i es porten, per exemple, els plans educatius d'entorn, que això segur que sí que et sona. Tenim les mentores 0.4, que són les digitals, que fan, acompanyen els centres en tot el tema digital i la robòtica, i també tenim les CREDA, que són totes aquelles persones que acompanyen l'alumnat amb problemes d'audició i llenguatge. Fixa't.
1: Vosaltres sou com la sala de màquines, no?
9: Som la sala de màquines, és allò de necessitem això, doncs amb unes a les altres. No, no estan així, no som les bomberes, perquè són els centres que detecten les necessitats i nosaltres després anem a acompanyar-les. És a dir, com diu molt bé la paraula, som un servei. Els serveis educatius, a vegades, en broma, faig així una referència i dic el teu servei, val? Perquè totes actuem, que és ho estàvem parlant abans, com una aquella comandament entremig, no?, que estem al que serien els serveis territorials, que en aquest cas els tenim a Sabadell, i els centres, vale? Nosaltres estem al mig i el que fem és acompanyar els centres amb aquesta millora educativa i la transformació educativa. És a dir, tots els equips, el nostre objectiu és que l'alumnat de Catalunya, en aquest cas de Ripollet, Montcada i Santa Perpètua, pensar la manera perquè aprenguin millor i aprenguin bé. Sí, el nostre, jo quan el llevo cada dia penso què puc fer perquè l'alumnat aprengui millor. I fixa't que jo no treballo amb alumnes, però jo treballo amb profes tot el dia. Val? Llavors estic pensant quina és la manera, no?, que els puc acompanyar, els puc assessorar, els puc formar, puc elaborar uns materials, el que sigui, vale?, perquè puguin fer millor la seva tasca.
1: Una versió molt simplista seria pensar que cada centre és un bolet, un món independent, on hi ha un equip directiu, on hi ha uns mestres, i tot és un món tancat.
9: Exacte.
1: No és així.
9: No és així, perquè el treball amb xarxes és fonamental. De fet, la recerca ens ho diu, com més treballem en xarxes, millor. De fet, a part dels centres, tots aquests equips treballem amb els ajuntaments, amb fundacions, amb la universitat, val?, amb aquesta idea de fer... pues xarxa. Per exemple, amb tu ens coneixem d'un dia que vam fer una col·laboració aquí amb el seminari Cocobé, que ara, si vols, en parlem de qui són, vale?, amb el site d'aquí a Ripollet, i vam venir aquí a fer un programa de ràdio. Sí? Per tant, toquem totes les tecles. Una mica és l'educació que tenim és 360, pensem en matis i llengua, evidentment, la nostra canalla també hi ha matis i llengua, i nosaltres també fem formació en aquesta mirada, però també fem molta formació sobre emocions, sobre coeducació, sobre resolució de conflictes, sí? Vull dir que n'hi ha moltes, no?, sobre inclusiva, n'hi ha moltes, no?, a part de les curriculars, que sí que ho hem de fer, evidentment, som profes, no?, també hi ha tot un altre seguit d'intervencions i de formacions i d'assessoraments, no?, que no estan tan vinculades amb allò que seria curricular, no?, però que també són molt importants, perquè sabem que si, per exemple, hi ha un nano o una nana que està en situació de violència, tindrà un bloqueig emocional, per tant, no podrà aprendre. I jo què vull? Que aprengui, no? Per tant, hauré de resoldre primer tota aquella part, no?, per poder resoldre després les mates. I aquí podem intervenir l'EAP, podem intervenir l'ESLIC, podem intervenir nosaltres, potser és un problema de llenguatge, d'audició i llenguatge a l'escreda. Fixa't que tot està interrelacionat, perquè fer bolets el que fa és aïllar-nos de les realitats i no poder treballar conjuntament. Per tant, nosaltres necessitem molt, no?, el treball aquest amb l'Ajuntament, no?, de les diferents entitats que hi hagin a la població, de diferents mirades, enriquir-nos i arribar a tot arreu.
1: Nosaltres estem en un lot, en Montcada, els veïns, i també en Santa Perpètua. Per què està organitzat així?
9: Això és una organització que tenen tots els serveis territorials. Abans ho torno a explicar, però el tema és, tenim serveis centrals, que allò és Via Augusta, és on hi ha els polítics, d'aquí baixen 12 serveis territorials, el nostre servei territorial és el Vallès Occidental, i del Vallès Occidental hi ha 8 serveis educatius. Vale? Llavors es fa aquest repartiment de les vegueries, no? Uh-huh. Sabadell va sol, perquè és macro, Terrassa va sol, serveis educatius, però després ens ajuntem per proximitat. Nosaltres aquí fa 20 anys, no tinc ni idea que ja hi som, i primer, inicialment érem Ripollet i Montcada. Uh-huh. De fet, el primer servei educatiu va ser Ripollet amb el soterrani de l'Ajuntament, fa molts anys, no? Llavors, pel que fos, se'n va anar a Montcada, i ara fa 4 anys que estem a Santa Perpètua. Santa Perpètua abans no hi era, existia, no, sí que hi era, però vull dir, en aquest repartiment de territori, i no em feu dir per què, perquè jo no hi era, jo fa 5 anys que treballo aquí en el territori. Santa Perpètua, doncs, també es va incorporar a aquests 3, però, per exemple, hi ha un altre sector... Sant Llorenç Savall, Sant Manat, Castellà del Vallès, Polinyà, saps? Vull dir que ens anem ajuntant per
1: proximitat.
9: De fet, nosaltres de tots dels 8 serveis educatius que hi ha al Vallès Occidental, el nostre és el tercer amb més nombre d'escoles i d'instituts, bé, de centres educatius. Per exemple, parlem de centres educatius perquè parlem des d'escoles bressols fins a escola d'adults, concertades i públiques. I nosaltres, per exemple, al nostre territori som 54 centres, seguits per Rubí. Vull dir que som un centre educatiu dels el tercer més gran.
1: Entenc que Santa Perpètua estan allà a les oficines, però no és un lloc a la que hagin d'anar els professors, ni els centres, ni l'Ajuntament, dient del
9: menor,
1: proveïdors...
9: Exacte, nosaltres tenim el nostre espai, la nostra central, les oficines, com dius molt bé tu, la tenim a Santa Perpètua, abans la teníem a Montcada i altres cops fa molts anys a Ripollet. Uh-huh. La idea és que, per exemple, ara la meva companya, la Iolanda, la tinc per aquí, sembla que està a Tiana, uh-huh, a l'escola Tiana, fent el tancament de la xarxa. Per tant, nosaltres ens traslladem a Montcada, nosaltres ens traslladem a Ripollet i Santa Perpètua, doncs, tenen allà. Sí que hi ha seminaris, per exemple, avui hem fet el seminari de direccions de secundària, de direccions només de secundària, i les 3 direccions d'aquí de Ripollet, bueno, 5, han vingut ells allà. Uh-huh. Vale? Sí que hi ha seminaris que sí que ens traslladem, no?, perquè ens va més bé, perquè tenim allà un espai segur, més amable, a vegades quan fem reunions als centres hi ha 1.000 interrupcions per les direccions, per tant és una manera de... Però el que sí que normalment el que fem és que som nosaltres que ens movem, no fem podem moure tots cap allà. Però sí que hi ha seminaris que sí que venen totes cap aquí i ens hem de moure. Som territoris que estem a tocar, hi ha un transport públic horrorós, però bueno, més o menys la gent té cotxe i pot arribar, no, als llocs.
1: De quanta gent estem parlant que treballeu en tot aquest equip?
9: Som 21, sense comptar l'Escreda, i l'Escreda unes trentena de persones som. Val? El que passa que no sempre estem totes allà, perquè com he explicat, l'EAP està als centres, per tant venim un dia que sí que som molta colla, i l'Escreda també estan molt al centre. Nosaltres també estem a centres i tal, però vull dir que a vegades a l'oficina en som 30, que hi ha un batibull allà terrible, i avui mateix érem 3 només, no? Perquè totes estàvem als centres treballant. Però som una bona colla de gent, sí.
1: Aquest personal té un cost, lògicament, però també gestioneu recursos propis per això, sí. Va per una altra banda?
9: No, nosaltres, per exemple, ara et parlaré com a CRP, que som les que gestionem tot el tema de formació, nosaltres tenim un paquet de diners per distribuir d'una forma equitativa amb els 54 centres que tenim aquí. Llavors tenim un pla de formació de zona, que es diu, i llavors és quan es fan les demandes de formació, no? Aquesta escola, vull fer mates, vull fer emocions, vull fer coeducació, el que sigui, nosaltres mirem els diners que tenim, ho posem en aquesta comissió i diem, pues vinga, aquest centre que ha demanat 3 formacions només en podem fer una, no? O un any potser podem fer les 3 perquè hi ha un centre que no ha demanat cap i llavors ho podem repartir. Aquests diners són diners públics i més a més són d'una forma transparent, sabem el pressupost que tenim tant per expedients econòmics que li diem com per contractes menors perquè també en podem fer. I llavors aquí darrere està vinculada a una comissió del pla de formació de zona, no? Perquè no fos jo, que em cau molt bé la gent de Ripollet, però és tota la formació per Ripollet, no? No, val? Vull dir, repartim equitativament. Ja sabeu que el departament, una de les protestes que tenim és la falta de recursos. Per tant, no penseu que tenim molts diners, però amb els diners que fem arribem a tot arreu. Vull dir que això estem bastant orgullosos, que si ens ho demanem sempre ho aconseguim d'aquí a d'allà. A vegades semblo jo aquí regatejant, jo truco ja als llocs dient, tinc tants diners, què em pots oferir? Ja així és la manera de poder-ho fer-ho per tothom.
1: Ara mateix on tenim els principals focs, per dir-ho així, de la vostra feina? Quins són els principals, el que pot preocupar o pot focalitzar més els interessos dels centres, els ajuntaments també, ara a nivell de les necessitats en el món actual? Pensa que han canviat molt en aquests 20 anys.
9: Molt ha canviat. Parlem, no 20, 5 anys. 5 anys enrere ja no tenim res a veure. Mm-hmm. A veure, tenim dos focus. Un és tot el tema de les instrumentals, llengua i mates, les proves PISA, surt per la tele constantment, val? I les famílies estan preocupades i els mestres estem preocupats. I tenim l'altre focus, que és la convivència. Val? Tota aquesta pujada de l'ultradreta ens està perjudicant molt, sobretot el tema d'instituts, no? moltes conductes d'odi i discriminació, amb conductes LGTB-fòbiques, amb conductes molt masclistes, val? Llavors tot això perjudica la convivència. I, és a dir, que tenim més a l'àmbit comunitari, decantem més cap a tot aquest tema que des de conductes suïcides, des de situacions de crisi, des de cercles restauratius, com treballar-ho, tot el tema de la disciplina fins i tot, no? Com podeu fer i canviar-ho, aquesta mirada no tan punitiva sinó més restaurativa, sí, aquesta part, i tenim la part més acadèmica que també l'estem treballant, no? De la preocupació de que la canalla no entén el que llegeix. Per tant, tenim dos grans focus, no? Que no t'estic dient res que tu no coneixis, perquè això surt per la tele constantment, no? La canalla de Catalunya ha baixat molt de les proves PISA, jo també aquí vaig a fer una cunya de no només la canalla de Catalunya, és la canalla de tota Europa. A vegades també sempre ens quedem amb allò mirant, que no vol dir, no estic traient part de responsabilitat, és una responsabilitat del departament i social també, val? Perquè jo t'ho he dit, no mirem 20 anys, en 5 anys l'alumnat i els centres han canviat moltíssim, però molt, vull dir, jo fa 5 anys que no estic a l'aula, jo sóc profe, totes les que esteu, això no ho he explicat, totes les que treballem al servei educatiu, totes són professores, que ara estem ocupant un altre espai. Perquè
1: esteu com a l'altra banda, però sense oblidar...
9: Però no estem a l'altra banda, estem amb els profes, per això m'agrada aquesta feina meva. Però jo també he treballat a Via Augusta, perquè ens entenguem, als serveis centrals, i vaig durar un any, perquè quedes molt lluny dels centres, però els serveis educatius estem als centres. És la part que jo trobo que és potencial, no?, de la nostra feina, que tenim aquesta mirada de centre, que venim de centre, que venim de les aules, i ara acompanyem els profes o acompanyem l'alumnat en un altre lloc, no? Via Augusta, si treballes mai, sí que quedes lluny, no? Sí que, perquè prens decisions ja, no? De
1: macrodecisions,
9: exacte.
1: Sí.
9: Però on estem ara, que és aquest càrrec aquí entremig que diem, val? Jo el trobo molt potent, no? De fet, jo em sento privilegiada, i les que treballem allà ens sentim privilegiades, no? Perquè és, no sé, és molt gratificant, no?, poder veure totes les mirades i veure des d'un altre lloc, no? Però bueno, el que estava dient, no?, que hi ha aquesta preocupació que és el més curricular, però també hi ha molta preocupació per tot el tema que fa convivència, i llavors ens surten moltes demandes, o algunes demandes, o alguns materials, sobretot de la convivència, no?, perquè no saben gestionar. És que no... Jo sempre els dic, no ens flagelem, profes, és que som profes. Jo sóc profe d'història, i en sé molt d'història, no vol dir que hagi de saber arreglar tots els conflictes que tinc a l'aula, però sí que m'haig de formar per poder-ho fer. Per què? Perquè encara que jo tingui una activitat de muntada d'història brutal, molt xula, molt didàctica, molt pedagògica, si aquella canalla estan patint assetjament o si passa qualsevol cosa que estan en situació de violència, no podran aprendre, perquè estan bloquejats. Per tant, jo no sóc terapeuta, jo no sóc advocada, jo no sóc jurista, jo sóc profe, per tant, haig de poder fer bé la meva feina i haig de buscar la manera de donar les condicions per poder fer la meva feina. Jo no en sé, doncs busco ajuda. Em formo...
1: Aquests serveis educatius no ho solucionen tot, tampoc.
9: No,
1: solucionar-ho, sinó... sou vosaltres els que heu de proveir de totes les eines necessàries?
9: Sí, les que tenim, sí. Són 54 centres, però bueno, arribem bastants llocs i el que t'he dit, no tinc un pressupost ajustat, però mai cap centre s'ha quedat sense formació ni sense alguna demanda que hagi fet, no? De moment, estic creuant els dits. De fet, el curs que ve, estem així com una mica patint perquè amb tot aquest moment convuls que estan vivint els mestres i una de les coses que estan dient molts centres de que no es volen formar, val?
1: Que no es volen?
9: No volen formar-nos com a forma de protesta, per exemple.
1: Vale. Mm-hmm.
9: Sí? Estan al seu dret absolut, evidentment nosaltres els respectarem, però nosaltres com a servei educatiu seguirem acompanyant-los.
1: Clar.
9: No volen formació, no passa res, podem acompanyar-los d'altres maneres que no és formació.
1: Hem parlat nosaltres bastant aquí també en aquest programa justament de les mobilitzacions que hi ha, no ens oblidem que estem en això.
9: Estem, sí.
1: Hi ha un estrès ara mateix de la professió molt gran, que no és només un tema econòmic, sinó és un tema
9: de tensió.
1: I del món que ens està ofegant per d'alguna manera, i els mestres aquí, doncs és veritat que és una guerra, és una lluita. Directa, tu has vist, com a mestre dins l'aula, i bé, doncs sembla que per més serveis que arribeu a prestar, no sé si seran mai suficients. No?
9: Mai seran suficients, tinguem-ho claríssim, eh? Vull dir, clar, a mi em diuen, tinc una persona que ha transitat, per exemple, i no hi ha violència aquí, perquè la família està d'acord, s'ha treballat, la classe està molt normalitzada... Jo li portaré el material que necessiti per poder-ho fer, però vull dir, la feinada de gestionar tot allò és la mestra. Per molt material que jo li porti o per molta formació que jo li faci, per tot això ho tindrà sempre, però tota la gestió de tot aquell grup recau sobre els mestres que arriben. Per tant, és una feina ingent, no?
1: Una pregunta com a mestra. El tema aquest que sigueu autoritat, què opines?
9: Ai, no ho sé. Jo soc directora i jo soc autoritat pública i és de les coses que, com a Laura, vale, em va fer més angúnia dir, ai, jo soc autoritat pública, quina mandreta, no? Que em fa? La veritat és que jo penso que a mi no m'acaba de quadrar.
1: Però el no ser autoritat també és veritat que potser...
9: Sí, però el tema
1: desprotegeix.
9: Sí, però jo és que, clar, jo no ho he vist tan així. Jo el que tinc clar és que tota la vida, sobretot a secundària, que jo també vinc de secundària i també primària, he estat a tot arreu, lo punitiu l'únic que fa una mica és treure el problema de sobre uns dies, però no soluciona res, eh? Si jo sóc autoritat pública perquè així tothom pugui fer cas i, saps, perquè el que et dona és una veracitat davant d'un jutge, no? Sent autoritat pública i bla, bla, bla, això no en soluciona els problemes de conflictes que hi ha a l'aula ni de convivència, no? Això no, a mi no m'ho soluciona, perquè ho sabem, perquè... Jo què sé, el tema mòbils, no? Per molt que tu els diguis a la canalla no porten mòbil, l'has de portar. Si no te'l prenc, la canalla continua portant mòbil. Mm-hmm. Però el que s'ha de fer potser és un treball i una gestió d'aquest mòbil. Prohibint, fent les coses punitives, no acaba de funcionar. Llavors jo, com a Laura, vull dir, aquí m'estic mullant jo com a persona i podeu pensar que m'estic equivocant, però jo penso que tot el que sigui autoritat pública amb educació, a mi això no em quadra. És com el dels Mossos, això no quadra.
1: Sí,
9: entens?
1: Sí. Els Mossos et refereixes no a enviar espies, sinó als Mossos.
9: Exacte,
1: Als Mossos que hagin centres que puguin tenir un vigilant.
9: Per molts càstigs que hi hagin, per moltes disciplina que vulguem dir...
1: Prou feina tenen els Mossos.
9: Bueno, no ho sé si en tenen prou de feina, però vull dir, el cas és sí, i segur que no es ve de mosso, sí, saps? Sí, vull dir que jo per això no hi estic gaire d'acord amb aquest tema. Jo crec que el que hem de fer és, si en cas, baixar ràtios, això ho tinc claríssim, no? I més personal al centre, perquè no és el mateix gestionar una diversitat com era de fa 6 anys enrere que la que tenim ara. Ara hi ha molta diversitat a l'aula.
1: Sí,
9: no
1: sí.
9: Podem treure mèrit a les profes perquè és que tenen tot el mèrit del món, eh? Ara mateix, com està la societat de convulsa, sí? Pensem-hi, doncs...
1: A veure, que recau cada cop més en l'escola. Sembla que l'escola
9: sí... L'escola va fer tot.
1: L'educació dels nanos, dius, bueno, i les famílies què? I les cases què?
9: I com estan les famílies? Jo sempre dic, hi ha un moment, jo me'n recordo, quan jo treballava al centre, que fa anys d'això, que són els nens de la clau. Te'n recordes? Segur que et sona, no? Aquest concepte que es va inventar. Era un moment que les famílies treballen molt, en aquell moment del totxo, saps, allò de que va bé, que la gent feia moltes hores, i comencen a haver-hi molta canalla amb la clau, és a dir, que amb 12 anys o menys, ja estaven sols, val? I va ser un moment com va pujar els skinheads, que va haver-hi molts merdeus, estic parlant dels 90 i alguna cosa, sí? Sí, o 2000 i poc, val? Vull dir, estic parlant. I era... L'educació són tres comunitats, no? La comunitat educativa és famílies, mestres i alumnat. Vale? Teníem com les famílies una mica despistades, vale? Perquè van pensar que, com que anaven a l'ESO, o sigui, ja eren grans i podien ser autònoms, i, saps, teníem les famílies... Però en aquells moments les claustres estaven com molt unificats, no? I conjuntament amb institucions vam posar-nos a treballar i vam com conduir aquesta situació, vale? Van haver-hi històries amb instituts i tal, però vam poder com reconduir, no? Més educadors de carrer, vam començar a treballar, vam fer programes, bla, bla, bla. Però ara mateix tenim la comunitat educativa feta pols. Tenim els mestres cremadíssims fets pols, les famílies més despistades que mai, i l'alumnat que no sap on mirar. I ara mateix el que és el centre educatiu, per això costa tant d'aixecionar, perquè sempre hi ha hagut un pilar d'aquests que ha tirat, no? Ordenat. Però ara mateix, sense voler ser negativa, perquè també... hi ha gent que, famílies genials, hi ha alumnes genials i profes genials.
1: Clar, es pensa sempre es mirar lo negatiu, i lo negatiu ho podreix tot també.
9: Vale, doncs ara mateix la comunitat educativa està molt tocada en general. Sempre hi ha hagut algú una mica de seny i ara mateix doncs tothom està molt fet pols, però és que és social, fixa't tu també, no? Vull dir, mirem a l'escola però mirem salut, com està salut? Sí, mirem justícia, com està... Vull dir que totes les institucions d'aquestes socials estan totes molt tocades i l'escola és una més. El que passa és que, clar, com que tenim persones menors, ens implica encara més, no? O com salut, no? Quan deixa de funcionar salut, ens sortim totes molt, molt alterades, no? En canvi, si funciona malament justícia, també, però és com que justícia ens queda com més allà, no?
1: Sí, cert.
9: Però allò de sempre és el que sempre tenim més la mirada i tenim la mirada més crítica, no?
1: I per acabar, una valoració sobre Ripollet en aquest entorn dels tres pobles. Entenc que es fa tot igual, eh?
9: Sí,
1: però
9: sí, sí.
1: Sabràs que va haver un problema amb aquell...
9: Sí, de les escoles.
1: De l'esfusió, que al final s'ha mantingut, però igualment els problemes
9: Mira,
1: continuen,
9: nosaltres...
1: no? A les ràtios altes,
9: sí,
1: els...
9: continua igual.
1: Població a la baixa, etc.
9: Ho parlem molt amb l'equip. Ripollet, estem enamorades de Ripollet. Ens agrada molt treballar a Ripollet. Saps? Contràriament a altra gent, quan diem a Ripollet i fan, ui, us agraden els reptes, no? A vegades quan parles, treballem a Ripollet, o a Montcada, també us ho poden dir, però a Ripollet ens ho diuen, no? A la ciutat més segregada de Catalunya, amb tot això que ha passat, bla, bla. Nosaltres tenim un amor profund per Ripollet, ens agrada molt i treballem molt a gust. Les escoles són molt potents, els instituts també. Sempre que fem xarxes, fem la xarxa educativa, fem la xarxa 03, fem la coordinació primària i secundària, fem un seminari Cocobé que venen les Cocobés cap allà. Vull dir, tot el que fem aquí a Ripollet ja sempre, històricament, ha sigut molt combatiu. Saps? Llavors estem com molt orgullosos de treballar-ho. Al contrari, quan ens diuen Ripollet, dic, no, és que no volem perdre Ripollet. Nosaltres estem molt a gust i sempre hem treballat amb l'Ajuntament, amb els diferents... Vull dir que sempre hem estat contentes, satisfetes, i penso que es fa molt bona feina, perquè en sèrio que Ripollet no és fàcil. No és el mateix treballar a Ripollet que a Sant Cugat, no ens enganyem. I no estem dient res aquí, eh? O ho estem dient tot, val? Vull dir que el tema Ripollet es treballa exactament igual que Montcada i que Santa Prova, es fan les mateixes coses, tenim la mateixa col·laboració i treballem igual de bé amb vosaltres, que diem, va, volem venir a la ràdio, doncs vinga, va, veniu, i podem explicar, vull dir, treballem molt a gust, no? I fem exactament el mateix que si treballéssim, per exemple, en canvi de ser Montcada fos Sant Cugat, faríem exactament el mateix Sant Cugat que faríem a Ripollet. Vull dir que encantadíssimes d'estar a Ripollet. Són uns centres molt competents i a mi és que m'agrada molt la gent que és combativa.
1: Doncs a veure si es van solucionant les coses, sí. Els problemes dels mestres, els problemes d'ensenyament en general, i després, doncs, que si tothom està més tranquil i més content, doncs amb tots aquests serveis que es fan, doncs els nostres fills i filles, els nostres nens, doncs puguin créixer i desenvolupar-se, perquè el món també els necessita, en el futur, i que estiguin ben preparats i ben educats i ben ensenyats. Així que moltíssimes gràcies a la Laura Girbau.
9: A tu, un plaer molt gran.
1: En representació d'aquestes 30 i pico persones que treballeu en aquests serveis educatius de Ripollet, Montcada i Santa Perpètua, al servei de les escoles i instituts de la nostra població. Moltíssimes gràcies.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
10: El 91.3, Info Setmanal.
11: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
12: Tant si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, Els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
13: Va, cago en la mare que et va matricular.
12: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
14: El 91.3, Info Setmanal.
15: I ara, com cada dijous, obrim la nostra taula de premsa, avui, amb Marc Mata a l'estudi. Bona tarda, Marc.
16: Bona tarda, Marc.
15: Avui veig, no?, a portada, justament, aquest triatló infantil de Ripollet que tenim aquest cap de setmana.
16: Sí, efectivament, aquest triatló infantil, crec que és la notícia o l'activitat més destacada d'aquest cap de setmana. I parlem una mica. Jo crec que a vegades també cal donar a la portada visibilitat a les entitats esportives.
15: Doncs apunta't i prova.
16: Jo a la infantil crec que ja no entro, eh?
15: Ja anem a un altre quadre, sí,
16: ja,
15: sí.
16: Crec que ja he d'anar a una altra categoria.
15: Ja que estem parlant d'esport, no, també destaqueu aquí, no, la inauguració de la tan esperada nova instal·lació del Club Tenis Taula.
16: Sí, no sé, suposo que ho haureu parlat vosaltres també. Dijous passat, fa just una setmana, es va inaugurar aquesta nova seu a l'entrada, diguéssim, del pavelló. Una seu que és una, comparat amb el que tenien, doncs és una bona instal·lació. Com ells deien, encara queden coses per millorar, no? Però estan satisfets amb aquesta nova instal·lació, i va ser un acte, doncs, com els actes d'inauguració, a parlaments polítics, però també va començar amb un saque entre el Ramon Argenter i ara no me'n recordo del nom.
15: Xavi Peñarando.
16: No. El saque va ser... Ah. Ara no recordo el nom. Però bueno, després també va haver un partit després dels parlaments, partits de jugadors del club, i també entre l'alcalde i el regidor d'esports.
15: Parlem ara, no, d'aquest reportatge inicial d'educació, no, justament dels docents, que continuen amb les reivindicacions, i si tot segueix així, a priori tenim vaga tant dimecres com dijous vinent.
16: Efectivament. Ja vam parlar la setmana passada amb aquesta entrevista a aquests dos docents, degut a la vaga que van fer, de la vaga general, però també de la que van fer dimarts a nivell del Vallès Occidental. I recordem una mica com va anar aquesta vaga i tot el que reclamen. A més, arriba també que aquell mateix dia sembla que la conselleria va cedir en temes salarials. Veurem què és el que passa, segons com vagi. Doncs de moment hi ha dues jornades de vaga la setmana que ve, dimecres a nivell de tot Catalunya i el dijous aquí a la nostra comarca.
15: Exacte, haurem d'estar atents perquè ja entenem com funciona el món de les vagues i en qualsevol moment pot variar, pot haver un acord. Esperem que hi hagi acord ja i acabem amb aquest moment d'incertesa. Mm-hmm. Parlem ara també de política. Per un costat tenim PSC i per l'altre també tenim Decidim.
16: Sí, per una part tenim el que va passar en el ple extraordinari de dijous passat, que es va desestimar la modificació de pressupost. Per una altra banda, tenim que el dia següent, divendres, el diputat Ferran Pedret va visitar Ripollet i es va reunir amb un parell d'entitats, per una banda entre tots i per altra amb un col·lectiu de gent gran, i posteriorment amb nosaltres, no?, amb els mitjans de comunicació, que ens va explicar algunes de les necessitats i peticions que aquests dos col·lectius havien els hi havien traslladat. I després també tenim que el mateix dijous passat decidim va iniciar doncs, aquesta xerrada dels barris parlant i ho va començar al barri de Pinatons per escoltar a la ciutadania i els seus problemes.
15: Vull marxar ara cap a una cosa interessant, no?, que passa aquí a la nostra ciutat veïna, que és que un jove que s'ha anat a viure a Cerdanyola reclama a Renfe més de 9.000 euros.
16: Sí, jo no sé si tu has estat o usuari de Rodalies.
15: Sí, que n'he estat.
16: Per tant, tots hem patit algun cop doncs, aquests retards de Rodalies i aquest jove, que és de Pineda, estudia a l'Autònoma i ha hagut, al final, de venir a viure a la ciutat veïna, a Cerdanyola, per això, perquè aquests retards feien que no pogués arribar a la universitat, partés, per tant, classe, i ell ha volgut, doncs, això, reclamar aquests 9.211 euros al Ministeri presentant 46 reclamacions.
15: La pregunta és per què no ho hem fet abans alguns usuaris. Parlant també d'altres temes, el cap de setmana anterior hem tingut també un dels actes centrals d'aquest mes de maig, no?, el Dia Internacional dels Museus. Com va anar?
16: Doncs va anar bastant bé, almenys dissabte va haver centenars de persones, va haver molts actes, no?, presentació del Ripollet en Joc, també de l'Oberta per Vacances, i també unes nits de música diferents, amb cançons de moltes èpoques, i jo crec que va haver molta gent que no es va poder voler perdre doncs aquest dia, no?, a celebrar el Dia dels Museus.
15: Perfecte, Marc, doncs tot això i molt més, no?, justament també veig per aquí una entrevista a un educador social, a Daniel Ortega. Emplacem a tothom a adreçar-se a qualsevol de les botigues.
16: Sí, perquè a més amb ell parlem del seu sector, però també de l'àmbit de l'educació, perquè també formen part d'alguna manera, un dels seus àmbits és l'educació.
15: Perfecte, doncs adrecem a tots els ripolletens a apropar-se al centre cultural, a qualsevol dels punts habilitats on poden trobar el Tot Ripollet al dia d'aquesta setmana.
16: Sí, i també poden seguir informats a la nostra pàgina web.
15: Exacte, que encara no m'acostumo, però és cert que el Tot Ripollet al dia té pàgina web. I nosaltres ara en breu tornem amb el Club Tenis Taula Ripollet amb Xavi Peñarando, president, Miquel Arnau, entrenador, i Ramon Argenter, president d'honor, per parlar de les noves instal·lacions.
17: El 91.3, Info Setmanal. A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes, a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània.
18: Arreu, el 91.3. Arreu, que gaire si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
19: A veure, què no sona, papa?
18: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres.
19: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
18: Això. Però quina hora és, a quina hora és?
19: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
17: El 91.3, Info Setmanal.
15: Amb la
0: l'arribada de l'estiu, el calendari esportiu a poc a poc arriba a la seva fi amb la majoria de les competicions. El Club Tenis Taula acaba per tot l'UAL perquè, a banda dels bons resultats esportius, també van inaugurar la setmana passada les seves noves instal·lacions al poliesportiu municipal. Per parlar-ne ens acompanyen Xavi Peñarando, president, Miquel Arnau, entrenador, i Ramon Argenter, president d'Honor. Bona tarda.
20: Bona tarda.
21: Bona tarda.
22: Bona tarda.
0: Si et sembla, Xavi, comencem primer de tu. Com va anar aquesta inauguració?
22: Bueno, la veritat que força positiva. Al final també sempre tots els temes que són festius doncs sempre acostumen a anar-hi positius, i bueno, va estar molt bé perquè a part dels que són jugadors i els que són socis actuals, també va servir perquè vingués també alguna, bueno, alguna persona vinculada al club o que havia estat molt vinculada al club, i va ser com un retrobament, i al final bueno, era com un punt de partida, no? Ja havíem fet alguns entrenaments i alguna jornada, però un punt de partida a un nou espai que bueno, serà casa nostra pels propers anys.
0: Si no m'equivoco, 14 pistes reglamentàries.
22: Sí, tenim 14 taules per poder entrenar, fins i tot per entrenaments podríem arribar a posar alguna més. És cert que per competició el màxim que podríem fer a l'hora serien 8, com a molt 10 taules per competir, però bueno, de totes formes l'espai està molt bé, i recordem que a nivell de lligues tenim 9 equips que normal, 10 aquest any, com puntualitzat Miquel, 10 aquest any, que no acostumen a jugar mai a la vegada, com a molt juguem 3-4 partits al mateix temps.
0: Ramon, amb tu hem anat parlant pràcticament a diari, era esperada, no? I aquesta inauguració ja.
20: Oh, jo sí, jo volia dir

0: que estaven en construcció, que no s'acabaven. Miquel Arnau, com han afectat això l'entrenament i el mode competitiu?
1: Bueno, va haver-hi una època una mica així que no sabíem ben bé si podríem jugar o on podríem jugar. Ja tenim partits de lligues veterans entre setmana també, però al final sí que també s'ha d'agrair que ens van deixar allargar l'estància a la nostra antiga sala pràcticament un mes, durant el mes de gener, i això ens va salvar de moltes jornades que ens hagués costat veure com podíem encaixar-ho tot per la quantitat d'equips que tenim. També agrair a l'Institut Lluís Companys i que ens van cedir al seu gimnàs i vam poder fer algunes jornades allà en aquell moment, i això, bueno, ens ha salvat una mica el que era la temporada, perquè va haver-hi moments que estàvem realment preocupats.
2: Saps? Passava dies i dies als telèfonos adelantant partits, aterrant partits, i clubs que tinguem a jugar a casa els vam anar,
1: sí, i sincerament els equips rivals doncs van tenir, també vam haver de canviar adreces, dies de joc, horaris, i això s'ha de fer gràcies també a la col·laboració dels equips rivals. I els rivals, explicant-li la situació, doncs tots van respondre molt bé.
0: Però al final l'espera ha valgut la pena, no?
1: Sí, ha valgut la pena. Realment la sala és diàfana, no té columnes, l'alçada és adequada, perfecta per jugar a lligues nacionals, divisió d'honor, inclús superdivisió si algun dia estiguéssim.
2: Sí, estarem.
1: Llavors també el fet de a partir d'ara podrem jugar a l'equip de divisió d'honor de noia, sempre jugava al Solarium a part, podrem jugar tots els equips alhora també, això crea molt més ambient també de club.
0: Perquè ja parlant de la competició, sou un club amb molts èxits, no? Justament, per exemple, el Huma Ripollet estava fent ara mateix els play-offs d'ascens, va guanyar el cap de setmana passat, ara jugarà contra Badalona. Com ha anat la temporada?
1: Bé, la temporada a nivell d'equips, tenim 10 equips, començant per les noies, l'equip de divisió d'honor de noies, que és la segona a nivell nacional, va assolir la permanència, que era el nostre objectiu, va quedar mitja taula cap amunt, vull dir, amb tranquil·litat. Teníem un equip nou de primera nacional femenina, que va quedar segon classificat de la lliga regular, amb possibilitat d'anar a fase d'ascens, però no podem anar perquè ja tenim equip a divisió d'honor. I després, a nivell de masculí, l'equip de segona nacional va quedar segon a l'última jornada. Hem d'anar la setmana que ve a Cartagena a jugar a la fase d'ascens de primera nacional. El de tercera nacional està lluitant per la permanència de l'equip. I els altres quatre equips que tenim a nivell provincial, sènior, jugant, la majoria són els nanos joves del club, dels quals quasi tots van pujar de 2, 3, 4 categories de cop l'any passat de nivell, i l'objectiu era la permanència en totes les categories, i ho han assolit, la permanència està feta, i aquest equip de primera provincial, el Jumar Ripollet, que encara està lluitant per una plaça d'ascens.
0: Xavi, el tenis taula és un esport, malauradament, no?, que el rendiment econòmic doncs no té res a veure amb el que pot ser el futbol, etcètera, no? Com és la gestió d'un club, no?, justament per mantenir equips que competeixen en aquests nivells, no?, que parlàvem d'un desplaçament a Cartagena ara, no?, primeres nacionals, etc.
3: Bueno, al final això ens passa al tenis taula i a la nostra entitat, però estic segur que també hi ha moltes altres entitats de tenis taula, però també entitats d'altres esports. Al final nosaltres vivim de quatre fonts fonamentals, no? Per una banda, la part importantíssima dels sponsors, per una altra part, l'aportació que hi ha a vegades d'ajudes de l'administració, tant la local com la Generalitat, que sobretot la Generalitat és en funció del nivell i les categories, perquè juguem en categories estatals, no? L'equip de divisió d'honor de les noies, o pels resultats que fem als campionats d'Espanya, que tenim moltes medalles en els darrers anys. I després el tema molt important, evidentment, aportacions de socis i actes que fem, o accions que fem a nivell del club, no?, que serveixen per aconseguir ingressos i per tant poder cobrir el pressupost de l'entitat, que ja estem al voltant de 60.000 euros cada any.
0: A Ripollet som 40.000 persones. Com s'explica que tinguem aquest nivell de tenis taula?
3: Bueno, l'explicació, abans de que la diguin el Ramon i el Miquel, doncs gran part de l'explicació la tens aquí a la teva esquerra, no? És el Ramon, és el Miquel. Al final som un club que es va fundar en 1954, que el Ramon ja moltes vegades ens ha explicat, no? Quan l'esport femení encara era una qüestió

0: que pràcticament ni existia en Ripollet, i estem parlant dels anys 60, anys 70, ja tenia més d'un i més de dos equips de categoria sènior de dones. Per tant, té un històric molt important, i ja també doncs, tenim la sort de tenir una estructura professionalitzada conjuntament amb persones a nivell bueno, que ho fan d'una forma voluntària, no? Però amb molta implicació. Per tant, hi ha un equip liderat pel Miquel Arnau, però el Ramon Argenter, el Joan Arnau, el Pepe Martins, que aquest any no ha pogut participar tant, però que ha participat durant molts anys, els nous tècnics, no? com l'Aina, el Víctor Llorenç, la Lídia en el seu moment, que també col·laboren, i aquest any hem tingut l'aportació del Marcel. Per tant, jo diria que la base al final és una estructura molt sèria, molt compromesa, i després també bueno, doncs fomentar, no? Perquè ha estat també tot a base de la cantera del club, pel que hem aconseguit doncs tindrem més d'una setantena de medalles en campionats d'Espanya durant molts anys, i recordem que és un esport, no l'únic, però és un dels pocs esports que hi ha una olímpica d'una ripolletenca, no? En el seu cas la Sara Ramírez.
1: La prova també és, per exemple, no, el Lucas Pardo, que pràcticament cada setmana tenim alguna notícia d'ell. Ramon, tenim futur assegurat per la part de baix? Arriben nanos
2: sí,
1: bons?
2: Sí. Jo crec que hi haurà uns 4 o 5 jugadors que al cap dels anys se'n parlaran d'aquests jugadors, el mateix que el Lucas, no?
1: Tu sobretot tens molta incidència, no? en aquest esport base, no? en aquest planter, en aquesta pedrera.
2: Sí, perquè en Ripollet ha sigut famós amb el tenis taula, perquè en els anys 60 Joan Rubiralta, que quan es va fer la primera elecció del millor esportista de Ripollet, el millor jugador va ser Joan Rubiralta, escollit millor esportista de Ripollet, ja va ser jugador internacional per la categoria juvenil. Quan a Barcelona hi havia equips com el Mai del 79, que eren els jugadors que eren campions sempre d'Espanya, el Joan Rubiralta va estar seleccionat amb la selecció espanyola per jugar contra Holanda, Dinamarca i sembla que era Finlàndia. No va ser titular per allò que no era fill dels papàs que ho portaven en aquella època, i amb el torneig va guanyar tot, no va perdre cap partit, i si no obstant no va guanyar, perquè el Joan Rubiralta venia d'un Ripollet, jo tot no sabia ni on estava Ripollet, no? I ja teníem un internacional als anys 60.
1: I acabem la temporada, però realment l'activitat no s'atura, no? Perquè també ho heu anunciat, el Casal d'Estiu, no? Aprofitem una mica per fer una mica de promoció.
0: Sí, abans del Casal d'Estiu, nosaltres no acabem la temporada, perquè a partir del dia 25 de juny comencen els campionats d'Espanya, que per nosaltres és sempre una fita important, on anirem pràcticament una vintena de nens, des de categories alevins fins a categories juvenils, i on els darrers anys sempre hem tornat amb alguna medalla, però també sempre nosaltres anem amb ànim de formació, competir, lluitar, i després ja veurem, perquè posar-nos aquesta pressió de que hem d'aconseguir medalles no és fàcil, són dels clubs que, no l'únic, però no, són dels clubs que més medalles assolim, però no podem posar tampoc la pressió a que tu has nomenat a algun nen com el Lucas Pardo, però també està l'Ariadna Arnau, també està el Dian Pacheco, està el Biel Codolà, o sigui, hi ha tota una sèrie de nens, i el més important és la pinya i tot l'equip que fan, perquè si aquests també poden estar a aquest nivell és gràcies també a que entrenen amb els seus companys, que l'ajuden a millorar. I sí, farem, ja diria que és el quart any consecutiu que farem un casal d'estiu, que aquest casal d'estiu està obert a tots els nivells. Per tant, hi ha nens que venen a fer aquest casal i que ja entenen el club o que estan en altres clubs i que tenen un cert nivell, però que també està obert, i els darrers anys han vingut nois que no juguen a tenis taula. La base és el tenis taula, però no és un casal de tecnificació, és un casal on venen gent de molt nivell i també aprofiten per millorar i per entrenar, però sobretot que és la base el tenis taula, però també fan d'altres esports, també fan piscina, també fan jocs, i per tant també és un espai lúdic, que com a base té el tenis taula, però fan moltes més coses.
1: Miquel, com és entrenar els nanos? O sigui, quina actitud posen?
3: Bueno, normalment quan venen al club és perquè els agrada ja el tenis taula, vull dir, ja venen amb una actitud positiva, amb ganes d'aprendre, amb ganes de millorar. Evidentment hi ha, com tot, hi ha nens que no els agrada competir, hi ha nens que sí que els agrada competir, hi ha nens que tenen més facilitats que altres, Llavors, a partir d'aquí, nosaltres tenim diferents grups d'entrenament. Bueno, i tenim el grup d'iniciació, que diríem que són els que comencen i potser volen entrenar únicament, no tenen gana, no els atrau la competició en si, que també tenen la seva oportunitat d'aprendre i millorar a nivell de tenis taula, i si en algun moment tenen ganes de començar a competir també els podem introduir a la competició. Després tenim un altre grup, que aquests ja entrenen moltes hores, que són tots els que juguen lligues, campionats d'Espanya, campionats de Catalunya, que aquests entrenen ja 4-5 dies a la setmana, competeixen cada cap de setmana, tenen 2 hores cada dia, i bueno, evidentment aquests és perquè realment els agrada, volen fer-ho, i l'actitud sempre és amb moltes ganes. I després, per últim, tenim un grup d'adults també, que també tenen 3 dies d'entrenament, dels quals alguns formen part de lligues de veterans, d'un parell d'equips que tenim, altres venen només per fer esport, i la veritat és que és un esport realment que té cabuda pràcticament tothom, no? Gent que vulgui competir, gent que no vulgui competir, que només vulgui fer salut. Per tant, bueno, tots som benvinguts, i ja dic, normalment els que venen al club és perquè ja tenen ganes d'aprendre.
1: Perquè a més és un esport molt tècnic, que es necessita molta mà, i hi ha molta gent que pensa que diu que no cansa perquè és un espai molt petit, però mentira, si fas nivell sí que cansa.
3: És un esport molt complicat. És un esport complicat. Diem que va bé que comencin els nens a una edat bastant de 8, 7, 8, 9 anys, seria l'edat potser millor, amb l'objectiu, si volen arribar a competir a nivell ja d'àmbit nacional. Però també és un esport molt complicat a nivell tècnic. Llavors, també els primers anys costa veure com avancen, com milloren. Després de cop es nota un canvi ràpid quan van creixent, i sí, és un esport difícil, però també enganxa molt. Jo crec que enganxa molt. Per almenys la gent que ve, això ho sembla, no? La gent normalment acostuma, bueno, a estar molts anys, no?, dintre del club. A nivell d'adults també hi ha gent que comença de zero, siguen gran. A vegades es pensen que en saben molt, perquè sí, juguen amb els companys, amb els amics al parc o al càmping i allò, i clar, quan venen allà i fan un entrenament i fem partides al final, veuen que, ostres, gent que
2: porta... Que els hi falta molt.
3: Clar, que els hi falta molt, no? Vull dir, bueno, és un esport molt diferent al del carrer que al nivell esportiu, no?
1: Perquè, i parlant a context espanyol, aquí a Espanya tenim nivell de tenis taula? En comparació, no sé, poso un exemple, no? Sempre quan es parla de tenis taula es parla, per exemple, de Xina.
3: Bueno, Xina, tenim a prop, tenim un exemple que és França. França és una potència a nivell mundial, hi ha nanos joves que són dels millors del món ara mateix, i la diferència és l'estructura general que tenim. Però evidentment aquí a Espanya no sé si estem rondant les 10.000 llicències, igual a França en tenen 500.000 de llicències. Vull dir, l'estructura general, la meva generació és de les, potser les primeres generacions que ens hem acabat dedicant a entrenadors professionals, quan hi ha països que entrenadors professionals fa anys i anys que n'hi ha. Sí que és veritat que han anat millorant. Abans pràcticament es treballava a Catalunya, Andalusia, ara és tot Espanya, precisament per això cada cop costa més aconseguir títols a nivell espanyol. Hi ha molts clubs que treballen bé, cada cop amb més entrenadors que es dediquen a fer d'entrenadors de tenis taula. Això sí que es va notant, però estem molt lluny de països com França o Alemanya, i Xina ja és un altre món també, no?
0: Jo em permet també afegir que estem a molt nivell, com diu el Miquel, no? Però precisament la setmana passada un jugador que per nosaltres sempre serà del club, que és l'Albert Vilardell, va guanyar en el Youth Contenders, que és una competició internacional, va ser medalla de bronze amb el Lat Majorov, que el Lat Majorov és una persona que va jugar en sènior, sent infantil, que és una excepció i que va per estrella mundial, és sent infantil infantil, està jugant en categoria sènior, però clar, evidentment encara és infantil, però Miquel, que ho coneix molt millor, és totalment estructura, i Xina, al final, hi ha dues qüestions molt diferents, no? És una, recordem que són 1.200 milions d'habitants, ja no parlem número de llicències, i després també un altre tema cultural, de que si un nen juga bé, per tema cultural, aquest nen juga i llavors ja no serveix, no? Que Miquel para no, és que el nen ha s'avorrit, és que no li fa gràcia, no? Llavors també tenen una mentalitat, diguéssim, de el que se li dona bé ho fa i ho fa contínuament, no? Que, o sigui, hi ha molts paràmetres.
1: I aquí costa competir contra grans ciutats, contra grans clubs, no? Per exemple, ens anem a Sabadell o Vic, alguna ciutat més gran?
2: Home, hi ha equips bons a tot arreu, eh? Perquè ara Espanya és un país on jo que soc un poble que millor passa Utebo, que la gent no sap ni on està Utebo, i tenen bons jugadors. Avui dia està especialitzat. A la meva època no hi havia entrenadors. El que queda, generalment, quan es feia un campionat d'Espanya, sempre guanyaven els de Barcelona. I amb aquells els contratàvem per venir a ser entrenadors. Però no eren entrenadors, no tenien ni títols d'entrenadors. El cas de Martín Olivart, eren jugadors que ni cada cap d'Espanya on es venien a entrenar al Ripollet.
0: Però, senyor-nos una mica la teva pregunta, al final també és quina cultura tens com a club. Nosaltres, cultura com a club és formar jugadors de casa i estar a les màximes categories que puguem estar amb els jugadors de casa, i arribat el moment, si els jugadors de casa poden estar en una categoria i no podem tenir tots els jugadors de casa, doncs fem algun reforç, que és el cas, per exemple, que hem fet amb les noies, que estem en divisió d'honor femenina, que tenim aquest any, per exemple, la Sara i la Júlia, que són jugadors de fora, que venen a jugar una o l'altra, però perquè hi ha una base de jugadores de casa, no? Hi ha d'altres clubs que el seu esquema va en funció d'un gran pressupost. Nosaltres hem d'agrair molt als nostres patrocinadors. Hi ha d'altres clubs que tenen sponsors que posen molts calés i que llavors formen, o fins i tot alguns, per un tema estrictament d'estar en poblacions turístiques, poden tenir diputacions o municipis que donen grans subvencions. Això no és cap queixa ni als nostres sponsors ni al nostre ajuntament, sinó és una situació diferent que permeten tenir molts calés i que llavors tenen l'equip format exclusivament per jugadors de fora. Recordem que un jugador que juga en la superdivisió masculina pot guanyar entre 1.000 i 2.000 euros per venir a jugar un partit, que hi ha fitxatges que venen puntualment.
2: El partit i se'n van,
0: El partit. Per tant, a nivell de base, no, en aquests moments no ens és difícil de competir, perquè ja portem molts anys, perquè sempre hi ha hagut jugadors, el mateix Miquel, no, va anar a campionats europeus, va ser una gran base, van tenir les germanes López, bueno, hem tingut jugadors, l'Albert Vilasdell, el Marc Miró, hem tingut molts jugadors de nivell, i ara el que fem és, amb aquesta nova generació que venen, que encara són molt joves, que són alevins, infantils, sembla ser que hi ha possibilitats de que algun dia puguem jugar en categories superiors, però tampoc ni els hem de posar la pressió als nois, ni hem de ser conscients que és un esport, que hi ha molts temes pel mig i que ja veurem què passa d'aquí a 3-4 anys.
2: Perquè ara generalment tots els jugadors que estan jugant a les lligues juguen en una categoria que no els toca. Hi ha juvenils i infantils i cadets que estan jugant a preferent, a primera i a segona.
1: Per nivell.
0: El nivell,
2: el nivell que tenen.
1: Dins de la cultura del club, justament éreu pioners en l'esport femení, en la secció femenina, i això s'ha vist repercutint, no? Que justament l'equip amb millor categoria que teniu és un equip femení. Què suposa això per vosaltres?
0: Per nosaltres suposa sobretot un orgull, no? A nivell col·lectiu de la feina ben feta, suposa a més doncs, un orgull que siguin amb jugadores formades de casa, i suposa també que tenim un mirall, no? Que ara la màxima jugadora que tenim de nivell és l'Ariadna, que encara és molt petita perquè és infantil de primer any, però que també això significa que siguin un referent per les que venen, no?
2: Que ja ha jugat a divisió de nord,
0: que sigui un referent per les que venen per sota o per possible les noves noies que s'incorporin.
1: I ja per anar acabant, mirant, bueno, encara ens queden els campionats d'Espanya, que heu dit, que per cert, on són els campionats d'Espanya?
0: Aquest any tenim sort i són a Saragossa. Dic tenim sort perquè estan molt a prop i tindrem una logística més fàcil.
1: O qui vulgui pot anar cap allà, ànima. Podeu venir.
2: Pots venir, eh?
1: Ja parlant de cara a la propera temporada, què espereu a les diferents categories, diferents lligues que hi ha?
3: Bé, al final, primer hem de saber on acabem cada categoria d'aquest any, perquè hi ha una reestructuració també a nivell de les lligues provincials i ampliaran els grups, llavors no sabem exactament on acabarem. Un cop tenim l'esquema d'on estem, normalment sembla que el primer objectiu és mantenir totes les categories que tenim. Llavors també, en funció de l'evolució dels jugadors que tenim, doncs mirar si algunes categories podem intentar fer un ascens, sempre anar cap amunt, no? A partir d'aquí, a nivell de competicions individuals, campionats d'Espanya, de Catalunya, sempre l'objectiu és intentar pujar pòdiums. És difícil, però sempre que hi hagin jugadors que tinguin opcions, doncs el nostre objectiu és buscar pòdiums i aconseguir medalles.
1: Perfecte, bueno, el que sabrem segur és que l'any que ve teniu instal·lacions on jugar. això sí. Ja ho tenim assegurat. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Xavi Peñarando, president, Miquel Arnau, entrenador, i Ramon Argenter, president d'honor del Club Tenis Taula Ripollet.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Moltes gràcies.
4: El 91.3, Info Setmanal.
5: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. Tres días por delante y tres días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
6: Y el del medio de los chichos.
5: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves. Sí, señor.
7: ¡Ay, qué bueno!

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: Longplay, donde podrás escuchar la mejor música disco, funky, techno, pop internacional y nacional en versiones extended, inéditas, de importación y remixes. De la mano de Rafa Quintero en Ripollet Radio, 91.3 de la FM y en ripolletradio.cat. El segundo y cuarto lunes de cada mes, de 17 a 20 horas. Longplay, la música 80 como nunca la has escuchado.
2: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
3: El 91.3, info setmanal.
4: La plataforma d'entitats de Ripollet va fer dilluns una assemblea on al voltant d'unes 40 entitats van escoltar les principals línies de treball, objectius de la plataforma i també van dir la seva sobre els aspectes a millorar. I s'han emportat molts deures per treballar en el futur. Per parlar-ne ens acompanyen Jordi Soldavila, membre de l'entitat, també Marta Casanovas, Loli García i Vanessa Espot. Bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Doncs Jordi, si et sembla, comencem primer amb tu, anem primer amb lo bàsic, com va anar aquesta assemblea?
6: Doncs la valoració que fem és positiva, vam tenir molta participació, van assistir més de 50 persones, calcularia entre unes 50-60 persones, representant a més de 30 entitats, per tant, diguem-me que dintre dels números que ens movem amb la participació que tenim en el nostre dia a dia, doncs va superar també la participació, i això és important perquè, bueno, demostra que a la gent li interessa el tema i, per tant, com vam veure també en el desenvolupament de l'assemblea, doncs vam poder comprovar que sí, que la gent té preocupacions, que els temes que ha situat i ha treballat la plataforma durant aquests mesos, doncs interpel·len a la gran majoria de les entitats i doncs ara és el moment ara de posar-nos a treballar.
4: Justament veu parlar de 7 prioritats principals a destacar. Si us sembla, no, fem un mode llistat, no? En què consisteix la primera prioritat i què reivindiqueu?
5: El primer greuge que vam detectar és el calendari i gestió de les subvencions municipals. És dels primers temes que vam tractar en l'assemblea, perquè les resolucions arriben tard i, per tant, moltes vegades queda molt poc temps per executar aquestes subvencions. I, per tant, sí que vam anar a veure unes millores en el passat, però hem de fer un pas endavant encara amb aquest tema, s'han de treure subvencions abans i adjudicar-les amb més temps per poder fer les activitats culturals no concentrades a l'últim semestre, sinó poder-les avançar en el calendari.
4: Aprofito que parlem de subvencions per lligar-ho també amb un altre aspecte, que és la burocràcia, no? Una de les coses que veu reivindicar és que moltes vegades moltes entitats no volen accedir a les ajudes pel simple fet d'estalviar-se tota la burocràcia que hi ha al darrere.
6: I a més faria fins i tot una doble, però comencem per aquesta que comentaves, Marc. El tema de la burocràcia és un dels greuges també que tenim, molts tràmits que es repeteixen, i justament amb les subvencions ho veiem, es torna a demanar molts dels documents o molta de la informació que al final reiteradament en diferents altres tràmits que fem al llarg de l'any, doncs també ens ho trobem, i aleshores això per les entitats doncs fa la sensació de que fem més a vegades de gestories que no pas d'entitats que fan cultura, que fan esports, que fan temes socials, etc. I això crec que és important perquè també lliga molt amb per què són aquests diners de les subvencions i per què estem dedicant tot el temps com a entitats. L'estem dedicant per promocionar cultura, com promocionar una vida social i comunitària a la nostra ciutat, a Ripollet, o realment estem dedicant un temps que només es basa en dedicar-lo a omplir més i més i més paperassa. Sí que és veritat que es van notant millores, però considerem que aquestes millores, la mirada de posar les entitats i la ciutadania al centre no hi és. I com no hi ha aquesta mirada, es fan millores, però des d'una perspectiva de fer més còmode a l'administració, a la gestió, però no per fer-lo més còmode al dia a dia de les entitats. Jo crec que aquest és un punt. I l'altra qüestió és que aquests diners que han de servir, com bé deia, doncs han de servir per poder promoure activitats i que les entitats puguem anar més enllà. Hi ha moltes altres entitats que quan han fet propostes en el seu dia a dia s'han trobat amb la, diguem, amb el mur de cara de l'administració de aquesta activitat, si no demaneu subvenció, no podeu fer-la. I clar, els terminis de subvencions són en un moment molt determinat i per tant vol dir que si hi ha una, sorgeix una proposta, una iniciativa a meitat d'any, com, no, com aquesta entitat no ha presentat la no s'ha presentat una subvenció, aquesta activitat ja no es pot fer i s'ajorna, no?, fins a un any. Per tant, perdem oportunitats perquè a vegades també la burocràcia fa això. S'escuda en els terminis, s'escuda en aquestes coses per evitar d'alguna manera que sorgeixin activitats.
4: Sí, sí, i en cas d'accedir a les subvencions, no?, després de superar tota aquesta burocràcia, els imports que es solen donar són suficients? Compleixen amb els mínims?
6: Bueno, depèn, no? Tenim una mica de tot, perquè depèn del tipus de projecte que cada entitat demani. O sigui, jo per l'entitat en la qual estic, les quantitats no sufraguen el cost, perquè depèn del cost, no? Ja saps, perquè vaig estar aquí també entrevistant, jo estic a l'Associació de Sardanistes, no? El cost, per exemple, que té una activitat de sardanes és molt elevat i per tant és un pressupost que és més alt. O penso en altres entitats, per exemple, de caire més artístic, no? Doncs que, clar, contractar músics, contractar artistes, contractar professionals, doncs té un alt cost. Hi ha entitats que potser el pressupost és menys, no, potser també no necessiten subvencions, però sí que és veritat que les subvencions haurien d'estar plantejades no per sufragar, no?, i pagar les que aquestes cosetes, que també està bé, sinó també per poder que hi hagi iniciativa, per poder fer coses noves, per pensar coses noves, perquè les entitats tinguin oportunitats de fer coses que van més enllà de la seva entitat. Creiem que aquesta és l'oportunitat que tenen les subvencions.
5: Després tenim un altre problema, el tema de subvencions, que, a veure, hi ha entitats que tenen recursos propis perquè, a part de la seva activitat, és remunerada, o sigui, es paga. Per tant, doncs, poden avançar diners esperant les subvencions. Però hi ha moltes altres entitats que no hi ha aquesta entrada de diners extraordinària i per tant això vol dir que l'entitat o els membres de l'entitat han d'avançar diners a nivell personal per poder a fer l'activitat fins que no s'executa l'activitat, la justifica i es cobra. I això moltes vegades pot arribar a passar doncs, un any llarg fins que no recuperes els diners, i això és un problema greu per les entitats perquè no tothom té aquests diners com per poder-los sufragar.
4: Perfecte. Un altre dels punts que també reclameu, no, justament per fer totes aquestes activitats, és la cohesió d'un calendari unificat, no, per evitar, no, solapament d'actes i així, no, poder arribar al màxim de públic possible, no?
5: Aquí parlem de dos el calendari per nosaltres té com dos objectius, no només evitar que se solapin activitats, que això, diguéssim, podria passar. Depèn de quines són i no competim en públic, no hi hauria cap tipus de problema. Sinó per nosaltres el problema, un dels grans problemes que hi ha de que sigui calendari, que no hi hagi un calendari compartit o validat d'alguna manera, és que hi ha molta, la part d'infraestructures no són finites i per tant si hi ha 3 o 4 activitats al mateix dia i a la mateixa hora, doncs no hi ha carpes per tothom, no hi ha equips de so per tothom, etcètera. Per tant, nosaltres sempre portem ja temps reivindicant que es faci un calendari públic compartit i que algú el supervisi. I per tant d'aquesta manera, si jo sóc una entitat que vull muntar una activitat el segon cap de setmana de maig i detecto que hi ha 4 activitats, doncs m'ho repensaré i la muntaré el següent cap de setmana perquè tindré en compte aquests criteris. I després també hi ha un tema entre departaments, vull dir, hi ha contraprogramació entre departaments també, cultura pot fer una cosa però joventut també, o feminisme, i per tant es pot trobar doncs, el mateix cap de setmana, a la mateixa hora, per tant a la mateixa hora fent una mateixa activitat. I això també és un pel públic, o sigui, per la ciutadania, es troba amb 3 activitats un dia i l'endemà cap, i que això també no té sentit, i després això a nivell d'infraestructures és un gravall.
4: Justament parlant d'infraestructures, Jordi, tu vas ser molt crític amb el tema de que hi ha manca d'espais aquí a Ripollet per fer els actes, no? I sobretot perquè, segons vau comentar, no? I, per exemple, les escoles no es poden realitzar actes.
6: Mm-hmm. Bueno, més que a les escoles no és que no es puguin realitzar, sinó que l'exigència que hi ha és que... o sigui, un dels problemes que tenim també amb el tema de la burocràcia és el tema de l'assegurança. Aleshores, les entitats estem obligades a tenir una assegurança, i això som conscients, no hi tenim cap problema. El tema són el capital que ha de tenir aquesta assegurança. I en el cas de les escoles hi ha una normativa, segons sembla, o sembla que és així, que exigeix un capital d'un 1.200.000. Clar, 1.200.000 és en el cas que tu tens el teu càrrec a nens, és a dir, que hi participen nens. Clar, donem per fet que les escoles exigeixen això perquè a les escoles hi ha nens, però clar, molts cops les entitats no tenen nens i fan activitats sense nens, per tant no té sentit de que s'exigeixi aquesta assegurança. Normalment les entitats tenen d'un capital d'uns 600.000 euros. Aleshores, això ja és un impediment de que aquestes entitats que tenen una assegurança de 600.000 euros ja no poden accedir a les escoles. Això sumat en què hem vist en els darrers anys que els espais principals, no, places, espais així que teníem de Ripollet, cada cop es poden utilitzar menys perquè no estan a les condicions òptimes, l'Ajuntament no està donant permís per poder-los utilitzar, etc. Això ens aboca a que només tenim uns espais molt limitats, per tant hi ha una competència ara molt alta de poder utilitzar un d'aquests espais, i això està passant ja. És a dir, l'Ajuntament, per exemple, els actes que fa, els està fent en els mateixos espais, que són els únics que poden optar les entitats, quan l'Ajuntament ho podria fer a qualsevol lloc, perquè és Ajuntament, però ens obliga, aleshores, només a uns poquets espais, i això està passant. Hi ha entitats que ara han hagut de buscar diferents alternatives per als seus actes, i això és un problema molt greu, perquè a més, no només els espais estan limitats, sinó que a més, en el sentit de que només hi ha uns pocs, sinó que a més no estan ni dotats de les característiques que haurien de tenir per acollir coses com, per exemple, posar un equip de música, perquè no hi ha presa de corrent, perquè no es pot connectar res, aleshores s'ha de contractar generadors, etc. Vull dir, al final s'està fent més despesa per al dia a dia perquè no hi ha una planificació i no s'ha fet un plantejament de com l'espai pot estar accessible cap a les entitats.
4: Parlant d'infraestructura, faig un salt un moment per parlar de Sonreír és Vivir. Loli, Vanessa, vosaltres recentment us heu quedat sense un local. Com va aquest procés per trobar un nou espai? Tinc entès que us heu reunit amb l'alcalde.
7: Nos hemos citado con el alcalde, tenemos cita el día 27 de mayo, pero lo vemos negro, la verdad.
8: No pinta bien de momento.
7: No pinta bien de momento.
4: Perquè què és el que ha passat, no? Estàveu, entenc, que és amb una antiga propietària que al final ha tingut que reclamar l'espai.
7: Sí, que necessita ella. No lo dejó durante 10 años y ahora lo necesita ella, entonces nos quedamos sin sitio para tener la asociación. Entonces se lo hemos pedido al ayuntamiento, el ayuntamiento todos son negativas, a ver en la reunión que sacamos, porque también tenemos 10 años, digamos, allí metido de material y de todo. Entonces, a ver lo que se puede solucionar.
4: Clar, perquè la plataforma, entenc que aquí també pot ajudar en tot aquest procés, que al final són alguns dels motius, no, pel qual està aquesta la plataforma, no?
6: Justament, bueno, amb Sonreír és Vivir, doncs, és una de les entitats que formen part de la plataforma des dels seus inicis, han estat al peu del canó igual que moltes altres, i com no, doncs, la plataforma s'està volcant a intentar donar suport en aquests greuges. Això és el dia a dia de les entitats. La part positiva que en traiem d'ara d'aquestes situacions és que fins ara, sense la plataforma, eren tot lluites individuals de cadascuna de les entitats. Ara hem obert una porta a poder fer que les entitats ens puguem ajudar entre nosaltres i puguem fer que, bueno, que les lluites ja no són individuals, que comencen a ser col·lectives, que comencem a treballar plegades i que intentarem trobar les solucions que siguin per, pues en aquest cas ara és amb Sonreír és Vivir, demà serà amb una altra entitat, perquè cada dia estan passant coses que els hi va en contra dels interessos de les entitats. I no estem al final demanant aquí que tothom està demanant, com dirien, que hay de lo mío i d'això, que a vegades pot ser que passi, jo no dic que no, però en aquest cas justament el que ens està passant és que sembla que hi ha una intenció, fins i tot diria, de que, que no passin coses a Ripollet, i si han de passar coses no ha de passar per les mans de les entitats, ho hauran de fer uns altres. I aleshores això és un problema, perquè està plantejant un model de ciutat en el qual pagant pues hi hauran activitats, però sense pagar doncs a mi no sembla que no renti que les entitats facin les coses, i això creiem que és un problema. Per això és molt important el suport ara entre les entitats, ajudar-nos, allò que ens diuen aquesta, que jo crec que va molt bé amb el punt aquest que és un altre dels punts que tenim, aquesta varietat que ens trobem de en funció de la tipologia d'entitat es diu unes coses o es diu unes altres. És important aleshores que això no passi, no, Marta?
5: Bueno, s'ha de millorar molt la comunicació entre entitats i ajuntaments, això és prioritari. Moltes vegades ens trobem de que es presenten instàncies i la resposta és el divendres a les 14:05. Això és una broma que portem perquè al final també ens hem de riure, no? Rebre una resposta a les 14:05 d'un divendres i l'activitat potser la tens dissabte. I part d'aquesta resposta és que hi ha una part d'aquestes coses que has demanat que no les pots fer, i per tant no tens marge de maniobra. O sigui, al final nosaltres no som una empresa privada, som associacions, les persones que treballem sense ànim de lucre, per tant és voluntariat, i els nostres tempos no són els de l'administració ni d'una empresa privada. Per tant, nosaltres no treballem al dematí, les nostres hores les fiquem a la tarda, etc, etc. Per tant, nosaltres sempre hem demanat i reivindiquem, i ja la vam reivindicar a la trobada que vam fer amb l'alcalde fa més d'un any, i amb regidors i regidories, de que volíem una figura a l'Ajuntament, que posessin una figura transversal entre departaments, que fos el referent de les entitats, perquè moltes vegades ens trobem això, que cada departament o cada àrea de l'Ajuntament don respostes diferents sobre la mateixa pregunta, i per tant estem criteris clars, respostes clares i una figura que ens faci de pont entre dins de l'Ajuntament. I això és una reivindicació que vam fer ja fa més d'un any i no ha estat resolta. I després també tenim el tema de la sol·licitud dels espais, o sigui, ens demanen doncs que tinguem que decidim 3 mesos abans quan farem una reunió. O sigui, una cosa és que nosaltres tinguem clar que l'entitat es reuneix un dia a la setmana, i per tant això sí que es pot fer amb temps, però moltes vegades el dia a dia hi ha reunions de comissions, hi ha reunions per un fet concret, o s'ha de fer una activitat, i no treballem amb aquest temps amb tanta anticipació. Per tant, es demana que siguin processos molt més àgils, que en molts equipaments d'altres ciutats és així, no? Tu pots anar a la recepció de l'equipament i dir, tens una sala lliure? Sí, té. I et donen les claus. Fas el tràmit a la recepció en aquell moment. Tot allò que es pugui fer anticipadament, perfecte. I després tenim un altre problema greu que tindrem a partir de l'any que ve, del curs que ve, que és que hi haurà obres al teatre municipal, i per tant ens trobarem durant 4 mesos, si no estic confosa, amb el teatre tancat. Per tant, és un espai, és un teatre amb molta activitat cultural, i part d'aquesta activitat entenem que marxarà cap a altres equipaments. Per tant, ens trobarem amb que tindrem un problema greu d'espais. I això estem molt, molt, molt, molt preocupats i preocupades.
4: Perfecte. També un altre punt que també reclameu, no, a banda, heu parlat d'aquesta persona, aquesta figura municipal que ajudi a les entitats, també fins i tot et reclamaria una figura ja quasi més d'advocats, no? que gestioni la llei 11/2009, que...
5: No és exactament una figura. Nosaltres el que estem demanant és formació. Informació i formació. I nosaltres som crítics de que part d'aquesta informació des de l'administració pública s'està interpretant incorrectament la llei. I no ho dic jo, no ho diu el Jordi, no ho diu la plataforma, sinó ho diu una de les persones en aquests moments a Catalunya que coneix més la llei, que és el Jordi Bertran. Nosaltres vam anar al Parlament a fer una consulta d'aquest nivell, ens van atendre i vam parlar amb un gran professional, i li vam fer tota una sèrie de consultes i ens va aclarir doncs que hi havia que s'estava interpretant incorrectament la llei. Poso un exemple. En un espai públic, en una plaça, no es poden ficar tanques. Això és una interpretació de la llei incorrecta. Si tu poses tanques, automàticament estàs fent un espai tancat, i si es poses un espai tancat vol dir que has de ficar un control d'accessos. Això no té cap sentit. A nivell de seguretat, fins i tot diré que és perillós. Per tant, i això no ho dic, torno a dir, això no ho dic jo, ho diu un professional d'aquest tema, que no només està preparar la llei, sinó a més és forma professional sobre aquesta llei.
6: I fins i tot diria una cosa, perquè és la frase que per mi més em va marcar, és que si això fos així, el sentit de totes les festes populars d'aquest país no existirien. I per tant s'acabaria tota la cultura tal com la coneixem en aquest país, per tant no tindria sentit interpretar la llei. Ja només amb aquesta frase jo crec que va quedar claríssim, i ell va utilitzar la paraula de aquí s'utilitza, no, l'arbitrarietat totalment a l'hora d'aplicar criteris, i això ens preocupa també profundament.
5: Això no treu que, que aquesta llei marca una sèrie de criteris, eh? A partir d'una catèrtica de gent has de posar uns lavabos, a partir d'una catèrtica de gent has de posar una ambulància, no una, sinó dues, perquè una serveix de res, però si tens un problema se'n marxa l'ambulància, automàticament hauries de parar l'activitat, etc, etc, etc. Però per això, per poder complir correctament, has de conèixer molt bé quines són aquestes obligacions legals i fer-les. I a partir d'aquí és qui paga això, que aquesta és la gran pregunta, perquè si això s'ha de pagar amb les subvencions de cultura, apaguem-nos, perquè és el que dèiem, que les subvencions han de servir per pagar els artistes, per pagar l'activitat, no per pagar infraestructures, tècnics de so, ambulàncies, policlines, etc, etc. Ara acabo de dir una marca, però ja m'ho he entès, lavabos portàtils. Per tant, és molt important que aquest, és molt important parlar d'aquests temes de forma oberta, de forma transversal, però no per, com una, no per, sinó per buscar solucions, per buscar realment quin és el model amb el qual hem de treballar per poder seguir fent activitat al carrer.
4: Perfecte. Vanessa, per fer una mica de locució, a tu com a entitat, com t'ajuda mantenir, bueno, aquest contacte amb la plataforma, no?, per resoldre justament molts dubtes com els que hem plantejat avui?
8: Sí, pues las dudas, todo, bueno, ayudarnos cuando hay un problema, para todo, y también cuando hacemos algo en las calles, para la información también.
4: Perfecte. Perquè justament una de les coses que veu fer a l'assemblea, a banda de presentar a vosaltres les principals prioritats de la plataforma, va ser recollir també les idees que justament, no, els membres de la plataforma volien donar, no? I veu dir que sortíeu amb deures. Quines són les principals coses que veu recollir?
6: Bé, primer de tot, que una de les coses també que vam fer és que tot això que nosaltres vam plantejar al final era com la visió que havia treballat la plataforma, i el que buscàvem era si de veritat això s'hi reflectia la gent, i nosaltres vam poder veure de que efectivament la gent s'hi veia reflectida, i que el dels principals problemes era el de la burocràcia, entre el de la comunicació de l'Ajuntament i el tema dels espais. Per tant, no anàvem mal encaminats perquè va haver molta gent que potser normalment en el dia a dia no està a la plataforma.
4: Com una sessió de control.
6: Sí, una mica, d'aquesta manera, sí. I aleshores d'aquí va començar, doncs, un debat més interessant, no?, d'intentar veure si hi havia altres qüestions que potser no s'havien parlat, però diria que van ser més anècdotes, no?, del dia a dia, que gairebé tothom les compartíem majoritàriament, i després, doncs, va sortir aquest apartat més de propostes, no? I aleshores jo diria que tindríem com en dos blocs. Tindríem un bloc més de reforçar la plataforma com a espai de col·laboració, de suport i de reivindicació de les entitats, i per tant això són els deures de reorganitzar-nos, autoorganitzar-nos, etc. Però també una vessant més de que la plataforma ha de passar més a l'acció, a una part més reivindicativa, i això vol dir que s'ha de dotar i s'ha d'organitzar amb diferents accions, que són ara els deures que tenim a l'hora de plantejar. Es van donar idees d'accions concretes, i aquestes ara s'estudiaran dintre de la plataforma, i aleshores s'articularan de la manera que es consideri.
4: També veu fer valoració de la primera mostra d'entitats, crec que positiva.
6: Sí, sí, diríeu que positiva, no?
4: Sí. Sonreir és vivir, positiva?
8: Sí.
6: Perquè va ser un espai al final en què vam poder compartir moltes coses amb les entitats. La valoració positiva justament la vam fer això, perquè va ser una manera de mostrar-nos al carrer, de donar una visió, no?, de que les entitats estem aquí, però sí que és veritat que, bueno, pues, amb força millores. I aleshores aquí va sortir com la proposta, no?, de la plataforma.
5: Sí, però nosaltres que valorem és que aquesta mostra hauria de ser en periodicitat anual, o sigui, fer-la cada any. En algun moment determinat es va parlar de fer-la bianual, però nosaltres pensem que és important fer-la anualment, perquè justament jo penso, nosaltres pensem i valorem que és important, que estem en un moment com molt crític a les entitats, o sigui, tenim un canvi generacional important, hem de treballar aquest canvi generacional, hem de poder créixer com a entitats, hem de poder mostrar la feina que fem, i hem de poder tenir espai perquè la gent ens conegui, a part de les activitats del dia a dia, sinó des d'un altre lloc. La part positiva està clar que era, justament va ser la visibilització de les entitats, no? i la bona participació, la bona entesa que vam tenir entre tots i totes, la cohesió que vam fer, sobretot el dinar popular, no?, que va ser molt xulo i ens vam passar molt bé des del punt de vista de que va ser com un espai de poder parlar de com havia anat tot i de com havia, bueno, de com havíem viscut, no?, cadascú des del nostre espai, des de la nostra àrea. I després tot com havíem resolt totes les incidències i problemes que havíem tingut en tota la part de preproducció, que vam assumir una part molt, molt important. I això també ja lliga la part de millores, que és que justament aquesta part d'organització va fer que nosaltres tinguéssim molt la mirada a la part de producció de logística i deixéssim la mirada realment a la part més de què fer, com fer-ho i com està, no?, en la mostra. Ens hauria de tenir més espai per preparar tots els debats, per exemple, no? L'espai Àgora, a nosaltres ens hauria agradat tenir molt més temps per poder-ho preparar, però clar, vam estar molt més temps preparant la part logística. La ubicació, pensem que no és una bona ubicació, aquest carrer tan allargat amb la carpa darrere de l'altra no convida gens a poder gaudir d'aquest espai. I després la manca de comunicació, de difusió de l'activitat que es va, ara no, potser mentiré, però crec que es va penjar el primer cartell el dimarts, no?
6: La setmana. És més, la plataforma va assumir els pamflets, la majoria dels pamflets que es van d'això els va produir la plataforma, els va repartir la plataforma.
5: Els programes de mà, sí.
6: Exacte, els programes de mà, i per tant tot això va ser confecció, per tant, i això a darrera hora, l'última setmana, quatre dies, com estava explicant la Marta, per tant, una comunicació que amb altres actes de l'Ajuntament, doncs es fa una difusió molt més gran, bueno, aquí no hi va haver aquest interès, entenem, i aleshores doncs vam haver de buscar, bueno, la nostra alternativa.
5: Jo crec que en aquest cas no sabem si és interès o no, jo crec que en aquest cas el que anaven era tard, anaven tard amb
6: molt
5: tot,
6: tard, sí.
5: I per tant al final una producció d'aquesta tipologia necessita temps,
6: sí.
5: Molt de temps, i nosaltres els hi vam marcar aquest temps, nosaltres portàvem molts mesos marcant tempos molt més avançats i tot anava tard, o sigui, nosaltres haguéssim tingut de convocar a les entitats per convidar que participessin a la mostra com 3 mesos abans per poder començar a planificar i pensar, i bueno, al final crec que hem fet un mes abans,
6: un mes abans, no?
5: Però clar, un mes abans és impossible dissenyar. I et dic, ens hem de felicitar tots i a totes, eh?
6: Sí.
8: I fue muy bien.
5: I aquí la part tècnica de l'Ajuntament també va fer la seva feina. Vull dir que aquí al final vam treballar i va sortir endavant, però no haguéssim patit de la manera que vam patir,
6: sí.
5: Que vam patir molt, crec que tots, eh? Vull dir, fins i tot els tècnics de l'Ajuntament van patir, perquè al final és això, anàvem tots amb un ritme que no s'ho mereixia, es mereix més temps.
8: Sí. Y también las entidades pudimos explicar, porque hay muchas que no saben qué hacemos, qué dejamos de hacer, y también ese sitio fue también para decir, mira, lo que hacemos, enseñamos, que mucha gente no saben lo que hacen.
4: Sí, perquè justament aquí vam tenir fa 2 setmanes Voces Creatives, que també justament en parlaven d'això, que estaven contents de com van sortir, de que van trobar gent per participar en el seu concurs. Al final, no, és una proposta interessant, no, que justament el que fa és donar a conèixer aquest teixit cultural de Ripollet. I per parlar una mica de la plataforma i donar a conèixer la plataforma, quantes entitats la conformen ara mateix?
6: Doncs podríem dir que ens havíem quedat potser en aquesta trentena d'entitats, però crec que ara anem increixendo, perquè se'ns han sumat ara moltes més, gràcies a l'assemblea que ara han fet, o sigui que molta gent ha fet també el pas, i per tant potser estem parlant d'una cinquantena d'entitats ara mateix que estan sent informades, que participen, perquè la participació és molt heterogènia, diria, perquè hi ha entitats que potser fan més el seguiment a través dels canals de comunicació que tenim intern, i altres pues, que estan més en el dia a dia, no? Però, bueno, però tothom d'alguna manera hi participa al final.
5: I ara la nostra idea, diguéssim, és que les entitats els estem convidant a que siguin membres de la plataforma o que treballin en xarxa amb la plataforma. Per tant, si algú no vol estar a la plataforma per qualsevol motiu, però en canvi vol treballar en una comissió, que està benvinguda a poder participar. Al final, la idea és sumar i treballar plegades.
4: I ja per anar acabant, jo al final, abans preparant l'entrevista, feia una metàfora que deia que al final la plataforma és la columna vertebral de tot l'eix cultural, i cada vèrtebra és cada associació que la conforma. Si alguna està malament, pràcticament pot fallar tot el sistema. Perquè és important defensar, no, la cultura popular en tots els seus àmbits.
5: Però aquí ara diré la cultura popular no només, la contemporània la cultura, també. Exacte, la cultura majúscula.
4: La cultura, el món de la cultura.
6: Sí, que jo també reivindicaria que més enllà, o sigui, jo crec que penso que la plataforma d'entitats, si hagués de triar un, fins i tot un terme per, com per englobar-nos a tots, hauria de ser que som les entitats que fan la comunitat, que fan comunitat a Ripollet, perquè al final des de diferents àmbits estem aportant. I a vegades és veritat que ens classifiquem, venim d'entitats on estem com d'alguna manera classificats, però també estem fent, o sigui, per molt que siguis una entitat cultural, estàs fent també alguna acció social d'alguna altra manera, estàs fent també promoció de l'esport per una altra, estàs fent també, bueno, diferents aspectes, i per tant tot jo crec que està molt entrellaçat, i crec que és important que això ho tinguem present, i que com més ens coneixem, menys ens adonem que tenim més possibilitats de fer coses en comú, i que al final tot això és el que enriqueix la comunitat de Ripollet, i el que dona vida a Ripollet.
5: No, la plataforma no només hi ha entitats culturals, hi ha entitats culturals, joves, d'àrea social, i el gran repte és que s'assumin les esportives, que aquesta també és
6: i les veïnals també.
5: I les veïnals també. O sigui, al final és, la idea és que la plataforma sigui un espai de trobada de totes les entitats, associacions, col·lectius, reglats o no reglats, legals o no legals, per poder això fer-nos suport mutu, i vull dir que aquesta part d'autoorganització i de suport entre nosaltres, i després això, aquest espai, doncs, per poder caminar juntes amb l'administració pública per poder fer que els carrers, els espais de l'Ajuntament, de la ciutat, siguin utilitzats per tots i totes.
4: Perfecte, doncs aquí queda dit això, no? Clubs de futbol, tennis, de lo que sigui, no? Que aquí teniu la plataforma d'entitats, també associacions de veïns. Doncs crec que no ens hem deixat cap punt per repassar, en principi, de tota de l'assemblea.
6: Jo diria que ho hem dit tot, només.
5: No, els espais i magatzems és el que hem parlat menys, però sí. Jo crec que la part de magatzems és la part que no hem dit, però al final és això, tenim una mancança d'equipaments i d'espais, i per tant, això, necessitem... Hem de repensar quins equipaments municipals que en aquests moments no s'estiguin utilitzant poden ser recuperats per les entitats, i per això, tant per fer seus, a tenir seus per entitats, com per emmagatzematge del material.
6: I rei, que fem una crida a això, a totes les entitats que no s'han sumat o que no ens coneixen, doncs que ens vinguin a trucar a la porta. Properament estarem a xarxes socials, esperem, i això crec que serà una porta també d'entrada molt, molt forta, i que tothom ho veiem com un espai per sumar i per poder fer més fàcil el dia a dia de les entitats de Ripollet.
5: La propera reunió és el 3 de juny. Exacte. A les 19 hores a Can Mas.
6: Molt bona.
4: Doncs aquí queda aquesta convocatòria per totes les entitats. Moltes gràcies, Jordi Soldavila, membre de l'entitat, també Marta Casanovas, Loli García i Vanessa Espot. Moltes gràcies.
6: Gràcies. Gràcies.
3: El 91.3, Info Setmanal.
9: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
10: A Ripollet Ràdio, els divendres a les 6 de la tarda.
11: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
12: Mama, vull ser artista!
11: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
13: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
14: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de...
15: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio a las 8 de la noche.
3: Al 91.3, Info Setmanal.
4: Arribem al punt final d'aquest informatiu. Els protagonistes de l'info setmanal han sigut Laura Dulcet Girbau, coordinadora dels serveis educatius de Ripollet, Montcada i Santa Perpètua, el Club Tenis Taula Ripollet, que ens ha acompanyat per parlar sobre les seves noves instal·lacions. Hem parlat amb Xavi Peñarando, president, Miquel Arnau, entrenador, i Ramon Argenter, president d'Honor. Hem parlat també amb Jordi Soldavila i Marta Casanovas de la plataforma d'entitats de Ripollet sobre l'assemblea que es va celebrar dilluns, a banda també de representants de Sonreír és Vivir. I al flash informatiu hem començat parlant de l'acord del ple extraordinari del passat dijous sobre la inauguració del nou local del Club Tenis Taula, l'obertura de les sol·licituds de les beques menjador. En clau política hem vist l'assemblea de Decidim a Pinatons i la visita del diputat socialista Ferran Pedret a Ripollet. També l'assemblea del local i la flama sobre les agressions que van succeir a Cerdanyola i Ripollet. Ens hem capbussat en el món del geocaching amb el Retrofest i hem vist les audicions a l'Escola de Música Municipal, que ja ha obert les inscripcions per l'any vinent. També hem vist com ha anat el tapenrol, el Dia dels Museus i l'Expoart del FADAC Ripollet. En esports hem vist la permanència del Club Bàsquet Ripollet, les inscripcions als cursos de natació i a la Lliga Esportiva i també la trobada de Coldball. Amb això acabem. Hem fet aquest programa. Jordi Puy, el control de so, realització de video i streaming, a la redacció Toni Miralles i Judit Josa, i a la producció i presentació qui els parla, Mar Batalla. Moltes gràcies per la seva atenció i fins la setmana vient. Adeu-siau.
16: Ripollet Ràdio.
17: El 91.3, només clàssics contemporanis.

0: Són les 3.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio.
2: El setè art de Thalia. El cinema i el teatre amb Joana Raja.
3: Hola, què tal, amics? Molt bona tarda. Ja estem amb vosaltres una setmana més en directe per acompanyar-vos fins a les 9 del vespre amb aquest programa, el setè art de Thalia, dedicat al cinema i al teatre. El control tenim en Jordi Puy i gràcies a ell podem fer el programa. Qui us parla és la Joana Raja i avui tenim un programa especialment intens perquè en la segona hora tindrem la col·laboració mensual amb el Ramon Oliver i en aquesta primera hora tindrem una entrevista amb la directora Magda Puyo arran del muntatge que està dirigint a la sala Atrium de La meitat de l'ànima, una obra que em va semblar estupenda. Però abans començarem amb un petit fragment musical per tornar a escoltar, vaja, seguint escoltant obres musicals premiades, nominades als propers Premis Tony, que s'entregaran el 6 de juny. La setmana passada escoltàvem uns quants temes del musical Schmigadoon, que estava nominat a un total de 12 nominacions, i competeix en nombre de nominacions el musical de Lost Boys, que per tant són les dues màximes, diguéssim, favorites. Ja veurem què passa. Aquest musical de Lost Boys, si és Schmigadoon, estava basat en una sèrie de televisió. The Lost Boys està basat en aquella pel·lícula que va fer el Joel Schumacher el 1987, en la que havia una família que se traslladava a un petit poble que es deia Santa Clara, i allà bueno, havia tot un drama familiar, però sobretot havia una trama vampírica, i un dels vampirs era Kiefer Sutherland, que ara figura com a productor d'aquest musical. Totes les cançons les ha fet The Rescuers, que també estan nominats als Tony, un musical que també té, a part del director, per exemple, Michael Arden, que també està nominat, i té tres actors nominats. El llibret és de David Hornsby i Chris Hogg, i he de dir que ara escoltarem tres temes que s'escolten al musical, però que provenen d'unes gravacions especials que li diuen Santa Clara Sessions, perquè l'original de Broadway exactament encara no ha sortit, però les tres cançons que escoltarem ara, que són les úniques disponibles d'aquest musical, també s'escolten al musical. I per tant, doncs, anem a escoltar-les. I, òbviament, són The Rescuers.

0: I ara, l'entrevista del dia.
1: Doncs tenim a l'altra banda del telèfon la senyora Magda Puyo, que és una directora teatral de llarga experiència. També havia dirigit, si no estic equivocada, l'Institut del Teatre fa uns quants anys. En qualsevol cas, avui la tenim en qualitat de directora d'una de les millors obres teatrals que jo crec que es poden veure aquests dies a la cartellera teatral barcelonina, que és La meitat de l'ànima, que s'està fent a la Sala Atrium. Senyora Puyo?
2: Hola, què tal?
1: Hola, bona tarda. Moltes gràcies per dedicar-nos al seu temps.
2: Em va
1: encantar l'obra, que està inspirada en una novel·la de l'escriptora Carme Riera, que es va publicar i va guanyar el Premi Sant Jordi el 2003. Voldria preguntar d'entrada com, si coneixien vostè i l'adaptador, el senyor Ramon Simón, si coneixia la novel·la prèviament, com han arribat al projecte?
2: Bé, en Carme Riera, doncs, fa anys, no?, que l'estem llegint, perquè, a més, té molta novel·la, té molta d'obra. I teníem ganes de trobar una novel·la d'ella que ens permetés passar-la al teatre i que, a més, tingués dues característiques que són molt pròpies d'ella, que una és aquell llenguatge tan poètic, tan bonic i tan alhora tan, també tan irònic, perquè ella és molt irònica, té molt sentit de l'humor. I a més, que hi hagués com una... D'alguna manera recuperéssim coses de la memòria històrica del nostre país, no? I aleshores la meitat de l'ànima justament té aquestes dues característiques i ens vam quedar enganxats a la novel·la.
1: Ella ha participat d'alguna manera amb el projecte, a banda, evidentment, de donar els drets?
2: Jo vaig tenir una xerrada amb ella. És una persona superoberta, molt, que li encanta el teatre, i aleshores vaig tenir una xerrada amb ella, li vaig explicar coses i va ser molt graciós perquè em va dir: ui, si saps més coses tu de la meva novel·la que jo. I perquè ens va dir que ella una vegada escriu les novel·les després està molt de temps a llegir-les, perquè ja com que són com uns fills que abandona, no? I aleshores ella va venir, evidentment, a l'estrena, va tornar a venir la setmana passada i torna a venir el diumenge, o sigui que, com pots veure, està encantada.
1: Exacte, o sigui que el visiplau el teniu totalment, eh? O sigui,
2: absolutament, està, o sigui, molt feliç.
1: Jo no he llegit la novel·la, he llegit una mica sobre la novel·la, però llavors entenc, m'adona a semblar que no hi ha masses diferències entre el que és la novel·la i el teatre, encara que evidentment el llenguatge pugui ser diferent. O sí que hi ha diferències substancials entre una cosa i l'altra?
2: Mira, t'explico. En realitat, et diria jo que l'obra de teatre no arriba a un 50% del que hi ha a la novel·la, eh? Això ja t'ho dic ara. Però curiosament, perquè hi ha molts personatges i hem hagut de fer una tria, esclar, perquè en teatre tampoc pots fer tantes coses, pots explicar tantes coses en una hora i mitja. Però va ser molt, molt agradable, perquè l'editora de la Carme Riera ens va dir: heu fet una cosa molt curiosa, perquè heu fent miques la novel·la, heu construït un altre llenguatge, i en aquest altre llenguatge, que és el teatral, hi ha tota la novel·la.
1: Jo he de dir
2: que en aquest sentit estaven molt contentes.
1: Jo he de dir que no he llegit la novel·la, però vaig sortir amb moltes ganes de llegir-la, perquè em va semblar, el muntatge em va semblar apassionant. El programa el definiu com un thriller històric i el personatge de l'autora, escriptora, protagonista, que interpreta la Mercè Ànega, sembla que interpreti la pròpia Carme Riera, però a tota la informació es juga amb una certa ambigüetat entre el que s'explica, què pot ser real i què pot ser ficció.
2: Sí.
1: Vosaltres ho podeu explicar, això, o què?
2: No. Bueno, ja saps què passa? Que hi ha un entramat, que hi ha coses que són veritat i coses que són inventades. És a dir, per exemple, hi ha molts personatges històrics que són reals.
1: Sí, sí.
2: I després hi ha sensacions o coses que li han passat a la Carme i que jo crec que també són reals, no? Però la ficció i la realitat estan enllaçades, saps? I llavors el que és bonic és que el públic cregui el que vol creure, i el que no, i el que es pensa que és veritat sigui veritat, i el que es pensa que és ficció, sigui ficció. De totes maneres, la majoria del públic pensa que és tot veritat.
1: Mm-hmm. Bueno, jo vaig pensar-ho, perquè clar, diguéssim, clar, sense fer un spoiler, però diguéssim que la història principal se centra en una escriptora que rep unes cartes que va escriure la seva mare, que ja és morta fa molts anys quan comença l'obra, i que hem de pensar que la Carme Riera va explicar alguna cosa familiar seva o va partir d'algun fet, si ho pot explicar-ho, si no, no s'explica. Però vull dir...
2: Mira, puc explicar una cosa, i és que ella li va venir aquesta inspiració d'aquesta novel·la. Hi ha moltes coses de la seva família, en el sentit de la seva família mallorquina, no? Hi ha bastantes coses d'això. Però el curiós és que ella em va explicar aquest dia que vaig anar, la primera vegada que vaig anar a parlar-li de què faríem l'obra, em va explicar que estava ella en un Sant Jordi signant llibres, i no li va passar amb ella, li va passar amb una escriptora que hi havia al costat, que no diré el nom, que una persona li va portar una carpeta i li va dir, mira't aquesta carpeta. I aleshores ella li va cridar molt l'atenció perquè estava al seu costat i va veure com aquesta escriptora, que també és periodista, se n'anava amb aquesta persona i discutien amb un, així com apartades, no? I a partir d'aquesta, i ella no es va atrevir mai a preguntar-li què li havien donat. I a partir d'aquesta anècdota va pensar en fer la novel·la.
1: Mm-hmm. Doncs,
2: o sigui que al principi també és veritat, encara que no és en ella, sinó en l'escriptora que havia al costat.
1: Sí, Déu-m'hi-do, perquè després, per altra banda, clar, hi ha una gran habilitat perquè, com vostè deia al principi, surten personatges reals, Albert Camus, Jorge Semprún... Però, i després se cita tota una sèrie de personatges relacionats amb la família, que si l'avi, que si l'infermera que cuidava l'avi, que a més veient testimonis filmats, que imagino que deuen ser també actrius, no?, que fan, que a més però que a més han buscat gent que no és massa coneguda per semblar com si fossin personatges més anònims, no?
2: Clar,
1: com han treballat tot aquest càsting?
2: Clar, aquest càsting, bueno, clar, nosaltres com ens dediquem al teatre, doncs coneixem a molta gent i coneixem a persones o actrius o que ja estan retirades, perquè clar, que són personatges que tenen una edat. I aleshores ho vam fer així, per coneixença, per relacions amb altres companys de professió, doncs vam decidir dir-los amb aquestes persones. I és cert que el públic doncs es queda enganxat en que aquestes persones són realment l'anarquista, perquè hi ha un anarquista, hi ha l'infermera, hi ha l'amiga de la seva mare, després hi ha l'altra amiga que era franquista, després hi ha un francès que insinua que la seva mare, la mare de l'escriptora, va ser executada. Clar, hi ha tota una sèrie de coses, no, que fan que de repente diguis, ostres, pues sí, clar, tots aquests testimonis tenen raó. O sigui, lliga, això, aquí ha passat alguna cosa greu.
1: Sí, no, a més està tot molt ben lligat perquè es parla de la resistència francesa, però també de l'antifranquisme, de la clandestinitat, la traïció dins d'aquests mateixos moviments polítics clandestins. Vull dir, en aquest aspecte és tot molt apassionant. Surten també moltes fotografies i algunes, evidentment, doncs, són de personatges reals, perquè el Jorge Semprún que surt és l'autèntic, molt jove, això sí,
2: i el Carrillo,
1: exacte, sí, però després, esclar, tot l'altre que han fet són fotos tretes d'alguns arxius o alguna
2: cosa? N'hi ha que són... Mira, passa el mateix que en l'obra, perquè hem volgut seguir també la mateixa idea que tenia l'autora. N'hi ha que són reals, d'arxius, perquè fins i tot hi ha diaris que són d'arxius, val? Però, en canvi, hi ha fotografies que són fetes amb intel·ligència artificial.
1: Veus, per algunes coses la intel·ligència artificial sembla molt útil, vull dir, perquè a vegades...
2: Bueno, per jugar...
1: Sí, no, que
2: jugar.
1: Està bé, però vull dir que a vegades se li fa una utilització una mica malsana, perversa, però amb aquestes coses, doncs sí que ajuda. Les dues actrius que surten són la, bueno, molt conegudíssima Mercè Ànega, gran intèrpret, i l'Antònia Jaume, que jo no la coneixia tant, però que estan fantàstiques. Van ser les primeres candidates per als seus papers de principi o...?
2: Absolutament. Vaig anar directe a buscar-les amb elles. La Mercè Ànega, bé, què hem de dir, no?, de la Mercè, estupenda. donava molt, molt el paper d'escriptora. Era com l'alter ego de la Carme, no? D'alguna manera, de la Carme Riera. Això ens funcionava molt bé. I després vam treure, de la novel·la vam treure un personatge que no té quasi protagonista, un protagonisme a la novel·la, que és la seva cunyada, i que aquí ens anava molt bé perquè pensàvem que un monòleg seria més feixuc, saps? I llavors vam pensar, no, si poden dialogar, allò es flueix millor la peça.
1: Una de les coses que em va meravella, i pot ser una tonteria, però l'escenografia és bastant simple, perquè hi ha aquella foto d'una estació i a davant hi ha un panell en el que van enganxant anys i fotos, però les actrius tenen que tenir una gran habilitat per saber on han de col·locar totes les fotos i tot, vull dir, no, és que sembla una cosa simple, però perquè no et segueixen un ordre, vull dir, jo va haver-hi fins i tot un moment que vaig veure aquells botonets on quedaven enganxades i ui, encara queden com 8 fotos per penjar, no? Vull dir que és que em va semblar, perquè vaig dir, Déu-m'hi-do, a part del treball de memoritzar tot el que memoritzen, perquè realment van amunt i avall amb la història i tremendo, vull dir, però a més a sobre sabia on han de col·locar cada element, perquè el mosaic de la història acabi sent com un trencaclosques ben fet, però que queda amb un enorme enigma, no?, al final.
2: Sí, bueno, vam haver d'assajar, igual que vam haver d'assajar molt amb tot, amb les paraules, amb les emocions i tot, doncs amb les fotografies igual, però pensàvem que era interessant tant a nivell de contingut com a nivell visual, no?, que hi hagués les fotografies.
1: Ajuden molt també al públic.
2: L'il·luminador també ha fet una feina molt maca.
1: Sí, perquè a més cada vegada que se penja una queda il·luminada, en la qual queda destacada. Al final de l'obra es demana una teòrica col·laboració del públic per si portar llum al misteri. Tenint en compte que estem parlant en un terreny de molta ambigüetat, vull preguntar si algun espectador ha ofert algun tipus de pista o alguna cosa per solucionar el misteri que planteja l'obra.
2: Això també està a la novel·la, eh? Sí. Aquesta demanda al lector, en aquest cas és a l'espectador. No, el que fa molt ara, cada vegada més, cada dia que ve la gent, és entrar a l'escenari i mirar els llibres, mirar els papers que tenim allà a sobre, mirar les fotografies, i estan una bona estona, eh?
1: Jo també vaig fer-ho.
2: Clar, segur, perquè ja veig que, que ets molt bona observadora,
1: t'ho he de dir. Sí, no. És que, a veure, és inevitable, perquè, clar, que, a més, la sala Atrium és una sala petita, que l'escenari, doncs, està, quan surts de la sala, pràcticament trepitges a l'escenari, no? Vull dir,
2: potser
1: no es podria fer amb un Romea o amb un Teatre Nacional, però aquí, doncs, és molt fàcil, i, clar, un se pica la curiositat, perquè surt...
2: Ve de gust,
1: exacte, acostar-se a veure les fotos i així, i veure aquells documents. A mi em va semblar... Quant temps hem trigat a tenir preparat tot amb assajos i tot el projecte?
2: Dos mesos.
1: L'obra estarà a la sala Atrium fins al dia 7 de juny, en principi.
2: Imagino
1: que deu estar funcionant molt bé, perquè jo és la típica obra que li veig un boca orella total.
2: Jo crec que sí, que està funcionant molt bé, i que cada vegada ve més gent, vull dir que... Però bueno, que vinguin.
1: Sí, jo vaig fer un WhatsApp a totes les meves amistats dient-li, escolteu, aneu a veure aquesta obra, perquè és que vaig sortir encantada, i dic, tinc ganes d'anar a buscar la novel·la allà, que no sé si estarà descatalogada o tindré que tirar de biblioteca, però bueno...
2: No està descatalogada, la trobaràs perquè l'hem tornat a editar.
1: I més amb això que m'ha dit, que encara hi ha molta més història que la que surt a la obra.
2: Sí.
1: L'obra farà després bolos per Catalunya o fins i tot...
2: Estan treballant el tema. Quan un cop estrenes és quan comences. Bueno, nosaltres vam estrenar a Girona, O sigui, el bolo de Girona ja el vam fer.
1: Sí.
2: Que va ser com... Bueno, vam estrenar allà i després vam anar cap a Atrium. Però sí, sembla que estan sortint bolos. Els primers que estan sortint són els de Mallorca.
1: Bueno, la Carme Riera és de Mallorca, no? Vull dir que
2: exacte.
1: L'Antònia Jaume crec que també és mallorquina.
2: També, exacte, també és mallorquina, sí. Però sí, estan treballant i sí, estan sortint bolos. Bueno, però això ja és per l'hivern que ve, eh?
1: Ja,
2: bolos s'han de fer, o sigui, es treballen i després es fan al cap de 6 o 7 o 8 mesos.
1: Sí, i una versió en castellà ja és plausible o prevista o...
2: Futurible? Moment no està de moment no està previst. Jo crec que la novel·la està en castellà també, eh?
1: Sí, mm-hmm.
2: Però de moment no està previst.
1: Però aquest és el primer muntatge aquest teatral que es fa a partir d'aquest text, no, me'n sembla?
2: Sí, no se n'ha fet mai cap,
1: Molt bé,
2: sí,
1: una curiositat, ja que vostè és directora, vull dir, i a més té una llarga carrera, jo l'he vist en alguns projectes, recordo una cosmètica de l'enemic, per exemple, i he vist que ha sortit anunciada, per exemple, ara amb la programació del TNC de la temporada vinent, vostè farà una obra sobre textos de la Montserrat Roig. Una pregunta, per exemple, amb un projecte com aquest, li ve que per encàrrec o l'ha proposat vostè al TNC? Com?
2: L'he proposat jo.
1: Ahà, sí, estupendo.
2: Sí. Sí, perquè mira, estic com molt ficada en el tema de les... Bueno, hi ha novel·listes, tenim novel·listes boníssimes aquí a Catalunya, saps?
1: Sí.
2: I són històries molt interessants i històries molt... que ens diuen moltes coses de qui som, no? I de què hem sigut i de qui som i de què podem ser. I aleshores la Montserrat Roig té dues novel·les fantàstiques que són L'hora violeta i Temps de les cireres. I li vaig proposar a la Carme Portacelli, li va encantar la idea i em va dir, doncs mira, l'any que ve, que és el meu últim any, per què no vens a fer-ho a la Sala Petita i allà estarem.
1: Doncs molt bé, imagino que ara doncs, encara deu estar treballant en tot el projecte, que deu portar molta feina, no?
2: Encara en tenim per dies.
1: Bueno, doncs a veure si l'any que ve tenim ocasió de tornar a parlar d'aquest altre projecte, però ara, com a mínim, doncs la meva felicitació per aquest estupendo muntatge de La meitat de l'ànima, que es pot veure, com han dit, a la Sala Atrium fins al proper 7 de juny. Doncs,
2: moltes gràcies.
1: Gràcies. Escolta, anem a tancar l'entrevista amb un tema musical i em van dir que, jo vaig preguntar-ho, i em van dir que el vostre dissenyador de l'Espai Sonor, el Joan Alavedra, que ha fet també un gran treball, per cert, doncs va recomanar que poséssim el bolero El reloj. Que sona...
2: marcar les hores.
1: Exacte.
2: Vale. Llavors,
1: el que passa que en vez, l'escoltarem amb la versió clàssica, en aquest cas de Los Panchos, però bueno,
2: vale.
1: Doncs moltíssimes gràcies i fins una propera ocasió.
2: Fins a la propera, gràcies.
1: Vale. Adéu.
2: Adéu.

0: L'hora dels adéus.
1: Doncs sí, anem a recordar diferents personalitats que han mort. Per exemple, va morir l'artista Cruz Novillo, que era un home d'artista plàstic, escultor, pintor, dissenyador, havia fet logotips i també era un mestre del cartellisme. Tenia 89 anys i quan va morir, aquella setmana, el programa de televisió Imprescindible li va dedicar un especial on es va poder veure algunes de les seves obres i, per exemple, si passeu per Madrid, a l'edifici que alberga l'Institut Nacional d'Estadística, doncs és també, tota la façana és una obra artística d'ell, en números, i o sigui, una cosa que em va semblar supercomplexa. Però, per altra banda, a nivell de cartelista, sobretot va estar molt vinculat a les pel·lícules de la productora Elías Querejeta i va fer pel·lícules com Cría Cuervos, Mamá cumple 100 años, Peppermint Frappé, Ana y los Lobos, que era, ell va dir que era la seva favorita, o també L'Espíritu de la Colmena de Víctor Erice, entre altres. Va morir també la vedette Tania Doris, que va ser presentada com l'última gran vedette del Paral·lel, tot i que encara queda, per exemple, doncs, l'Alemanya, que està viva, i també hi ha una altra, no, hi ha una altra, però aquesta no era tan famosa. La Tania Doris tenia només 73 anys. He de dir que jo pensava que era més gran quan van dir la seva mort. Havia nascut a València, però va fer quasi tota la seva carrera a Barcelona, encara que també va actuar a molts teatres de Madrid, entre altres coses, perquè va tenir una llarga relació professional i també sentimental amb l'empresari Matías Colsada, que era el propietari del Teatre Apolo i també del Teatre La Latina, i per tant les revistes que es feien amb aquelles vedettes superespectaculars i amb actors còmics, que a Barcelona acostumava a ser Luis Cuenca, doncs s'intercanviaven les produccions. Així, per exemple, a Madrid va fer La Dulce Viuda, també es va fer a Barcelona, Un Reino para Tania, aquí sortia amb el Máximo Valverde, i també Hola Tania, te han pinchado el teléfono amb el Juanito Navarro, i les revistes que va fer a l'Apolo, doncs per exemple, la primera va ser el 69, Esta noche sí, Una rubia peligrosa, Venus de fuego, Yo soy la tentación, El seductora, La dulce viuda, Acaríciame, Una reina peligrosa, y la última va ser el 1993, Taxi para el Apolo. Va participar en una pel·lícula, Les alegres xiques de Colsada, que es va fer l'any 83, encara que també havia sortit amb algun treball de televisió i fins i tot també amb alguna sèrie d'aquelles de les tresines, la cuina del Rovira. En qualsevol cas, és una dona que, com us dic, va mantenir una llarga relació sentimental amb el Matías Colsada, que tot i que estava casat, ella doncs va rebre bastants diners, que és el que li ha permès viure doncs, fins a aquests 73 anys, que no havia masses imatges d'ella treballant. Ha mort també la soprano britànica Felicity Lott, que tenia només 79 anys, que va debutar l'any 1975 fent de Pamina a l'òpera La flauta màgica de Mozart, amb un muntatge de la English National Opera. Era especialista en fer operetes d'Offenbach, com La vella Elena, o de Franz Lehár, com La viuda alegre, i també havia fet molt repertori de Lieder i obres de Benjamin Britten. Al Liceu havia actuat bastantes vegades, per almenys 3 o 4 que jo recordi, i entre els honors que tenia són els de la Legió d'Honor de la República Francesa i Dama d'Honor de l'Imperi Britànic. Va morir també l'actor nord-americà Jack Taylor, que portava pràcticament tota la vida visquent a Madrid. Tenia 99 anys i havia fet sobretot moltes pel·lícules d'aquelles de terror hispano que feia Jesús Franco, pel·lícules com El Conde Drácula o Necronomicon, o amb el Paul Nash, el Dr. Jekyll i l'Hombre Cobo, i moltes més, amb el Javier Aguirre, L'assassino está entre las 13, també altres pel·lícules fora d'aquest gènere, Los adolescentes de Pedro Masó, Viaje al centro de la tierra de Juan Piquer, Asesinato en el comité central de Vicente Aranda, Conan el bárbaro o La novena puerta, que eren subproduccions estrangeres que es feien aquí. La novena puerta és de Polanski, i amb el Milos Forman també va sortir a Los fantasmas de Goya. Us ho vaig dir de passada, però la Filmoteca estava fent un cicle a la cineasta noruega Anja Breien, que resulta que va morir mentre es feia el cicle. És una cineasta, només tenia 86 anys, i és una cineasta que pràcticament les seves pel·lícules no s'havien estrenat a cap cinema, i tot just ara la Filmoteca doncs les estava recuperant totes. La seva pel·lícula més famosa és una que es diu Les esposes, de l'any 75, que està considerada com una resposta a Los maridos, o Husbands, que va fer John Cassavetes. Altres pel·lícules seves són Violació, de l'any 71, El juego serio, del 877, L'herència, del 79, Caza de bruixes, del 81, i El pájaro de papel, del 84. Totes aquestes pel·lícules vistes a la Filmoteca. També va morir l'actor britànic David Burke, que tenia 91 anys, i que sobretot era conegut perquè era el doctor Washington, perdó, doctor Watson, el company inseparable de Sherlock Holmes, a la sèrie de televisió sobre Sherlock Holmes que va fer Jeremy Red. Brett. Va morir també el crític Rex Reed, que tenia 87 anys, que era crític cinematogràfic, del que transcrivia el New York Observer, i era d'aquells que tenia paraula de Déu. De fet, recordo una frase seva que quan la de Diane Keaton va estrenar el mateix any la de Buscando Mr. Goodbar i Annie Hall, Rex Reed va deixar escrit: si Diane Keaton no guanya l'Oscar aquest any és que no existeix Déu. Bé, doncs Déu existeix perquè ella va guanyar a l'Oscar. Com a actor va sortir a dues pel·lícules, a Inchon i a La Mira B. Kendrick. També va morir el guionista polonès Krzysztof Piesewicz, que tenia 80 anys i que havia sigut el gran col·laborador del director Krzysztof Kieślowski, que ja va morir fa bastants anys. Per exemple, junts van escriure doncs totes aquelles pel·lícules del Decàleg, que era una sèrie de televisió, però que algunes, com No amaràs o No mataràs, van donar el salt al cinema i que després algunes plataformes han rescatat. També pel·lícules seves com La doble vida de Verònica o tota la trilogia aquella dels colors, el blau, blanc i roig. En Roig, precisament, va estar nominat a l'Òscar al millor guió. També va treballar amb directors com Tom Twinker, Stanislaw Musza i Denis Tanovic, que van fer el projecte de Cel, Purgatori, Infern, que havia escrit amb el Kieślowski i que després no es va acabar fent. Havia fet també carrera política i havia sigut senador de la Càmera Alta de Polònia. I per últim, destacar també la mort d'una actriu que es diu Claudine Longet, que tenia 84 anys, i que la seva pel·lícula més destacada va ser la de El Guateque, de Black Edwards, al costat de Peter Sellers, allà ensabonant l'elefant. Havia fet moltíssima televisió i també havia sortit espectacles del Foris Berger. Va ser esposa d'Andy Williams durant pràcticament 14 anys i van tenir 3 fills, es van divorciar. Ella després va tenir una altra parella, que era un esquiador que es deia Spider Savitch, al qual ella va matar trets. Es va fer un judici del qual va sortir que només tenia que estar 30 dies de treball, diguéssim, no sé si va dir que era legítima defensa o el que sigui, i es va acabar casant amb l'advocat defensor. I, de fet, diu que els Rolling Stones, arrel de tot aquest afer judicial, li van dedicar amb una cançó que es deia Claudine. Però nosaltres anem a escoltar el tema més famós que es va fer per al Guateque, que és música de Henry Mancini, Nothing to Lose.

Doncs sí, anem al teatre, que tenim diverses coses per comentar. La primera d'elles és l'obra que aquest divendres es podrà veure a Ripollet, que és el Göteborg, una obra escrita per el Jordi Casanovas, que aquí s'endinsa dins de la comèdia de caràcter romàntic, que és un gènere una mica inhabitual amb ell, i que ell mateix qualifica l'obra dins del programa de mà que es va donar a la sala Villarroel com una obra sobre l'enamorament. El cert és que també és una obra sobre les segones oportunitats, cosa que també es diu al programa. Per què? Doncs perquè la parella protagonista, que està interpretada per Maria Molins, que feia uns quants anys que no trepitjava un escenari, i el Roger Coma, que per cert va ser protagonista de l'anterior obra de Jordi Casanovas, aquella del Un menú tancat, que es va veure també a Ripollet, doncs és una parella que ara ja estan a la cinquantena, fa 32 anys que no es veuen, de fet la seva relació es va trencar quan tenien 18 a Göteborg, on van anar de viatge de fi de curs. I anaven a un concert de Depeche Mode. I què va passar? Doncs això és el que intentarà averiguar ella quan se presenta a casa d'ell 32 anys després amb un diari i amb la intenció de recordar el que va passar allà i quins són els elements que van fer perquè la seva relació es tronqués. I amb això tindrem que recórrer una mica els seus records de joventut que, i d'aquella nit important a les seves vides, en la qual el veurem els personatges amb els seus alter egos de 18 anys que estan interpretats a l'obra per Berta Rabascall i Jan Mediavida. És una obra realment que no està gens malament, una comèdia, com us dic, de caràcter romàntic, ben portada, i que a més tindré jo l'honor de presentar-la doncs, amb aquestes 10 minuts que ens donen a l'Associació d'Espectadors per fer una introducció a l'obra. Hem anat a veure també al Teatre Nacional, a la sala Tallers, la sala petita, l'obra El firmament, que és la segona obra de la dramaturga britànica Lucy Kirbour, que s'estrena aquesta temporada als teatres catalans, perquè fa poques setmanes parlaven, i molt bé per cert, de la seva obra Els fills. Ara s'ha estrenat El firmament, una obra que té com a títol original The Welkin i que es va estrenar al Teatre Nacional Britànic l'any 2020, en la qual dedueixo que l'obra va quedar una mica esquitzada perquè va ser l'any de la pandèmia i allà molts projectes es van quedar truncats. El firmament és una obra que ha traduït i adaptat la Gara Roda Cendra, que ve d'una família teatral perquè és neta de Frederic Roda i neboda també del també director Frederic Roda. Ella diu que va veure l'obra a Londres, que li va encantar, i a més que és una obra protagonitzada majoritàriament per dones, són 14 les protagonistes, doncs va pensar que amb aquesta temporada en què el Teatre Nacional de Catalunya està dedicat a les dones, doncs que encaixava molt bé. I la veritat és que és cert, és una obra llarga, 2 hores 40, que té un descans. Potser la primera part, en relació a la segona, on te passen moltes més coses i se desvelen diverses més coses, la primera part està una mica més dilatada del que seria necessari. L'obra original i l'obra del Teatre Nacional de Catalunya passa al 1759, si no m'he equivocat d'any, 1759. L'única variació és que l'obra anglesa passava als comtats de Norfolk i Suffolk i aquí ella l'ha situat a les Guilleries i al Montseny. Per tant, els noms són catalans i també doncs, han alguns accents al respecte. I què passa? Doncs, com sempre passa, doncs, amb una societat tremendament matriarcal, les dones tenen bastantes patriarcals, volia dir, tenen bastant de pedra. I aquí tenim a una dona jove que ha estat acusada d'haver matat a una criatura, una nena. Un crimen atroç o el faci una dona o el faci un home. I que pràcticament doncs, la condemna, sobretot en aquella època, doncs, a la forca, a la mort. Què passa? Que la dona diu que està embarassada. I quan està embarassada, la societat no pot permetre que matar la mare i, a més, emportar-se per davant al nadó. Per tant, es munta una mena de tribunal de 12 dones del poble. Una d'elles és, per altra banda, l'espècie de partera que hi ha al poble, que tenen que decidir si efectivament la noia diu la veritat o no, perquè tampoc se li nota molt a l'embràs, encara està molt a les beceroles, molt primer. I clar, si la noia realment està embarassada, se salva de la forca,
i si no ho està, anirà a la forca. I el primer acte, doncs, és una mica la presentació d'aquestes dones que fan el jurament davant d'un jurament molt especial, perquè no és com el coneixem aquí davant els tribunals, amb una veu en off del jutge, que és una veu que interpreta el Jordi Bosch, de la mateixa manera que a la primera escena de totes, en la qual aquesta noia, que després serà acusada d'assassinat, apareix a casa seva amb el vestit ensangonat, i el seu marit, que és el Pepo Blasco, també l'escoltarem amb off la discussió que tenen, i és el marit qui la denuncia. Però ni el Pepo Blasco ni el Jordi Bosch apareixen a l'obra. L'únic home que surt és una mena de vedell que s'ocupa del jurat i de fer de coordinador, que és el professor que interpreta Norbert Martínez. La resta tots són dones, començant per la Sílvia Abril. Entre les més conegudes també està la Montse Esteve, l'Helena Fortuny, la Montplans i la Teresa Vallecrosa. En qualsevol cas, cada una, a més, va vestida de forma diferent, amb alguns vestits una mica especials, vull dir, han fet uns certs anacronismes intentant respectar la cosa espairals, però bueno, han donat una mica de llibertat aquí. I després, doncs, juguen amb un escenari que a mi m'ha semblat una mica incòmodo, perquè té tota una brana, a més han col·locat cadires d'espectadors bastant a la vora, i els personatges, alguns, per exemple, quan el personatge que interpreta el Norbert Valls, que és un home que té que anar a demanar a la Sílvia Abril que sigui una de les dones que s'imposi en aquest judici, en vez d'entrar per una porta normal, té que saltar la valla. Vull dir, a mi no em va semblar això normal, però bueno, són petites coses. En qualsevol cas, cada una de les dones també representa un personatge, un tipus de dona. La Sílvia Abril seria potser la que té la més open mind de totes, altres són més tancades i consideren, doncs, que la dona és culpable, sense fer cap mena d'anàlisi ni de revisió. Altres són més pragmàtiques, i en aquest aspecte, doncs, evidentment, se plantegen duels dialèctics. I ja dic, potser el primer acte queda una mica massa dilatat, però el segon acte, quan se comencen a descobrir determinats secrets d'alguns dels personatges, la cosa s'anima, i sobretot quan diguéssim que després del veredicte la societat, diguéssim, l'ànim de revenja, doncs, també es posa en marxa. I a mi el segon acte, doncs, em va semblar força molt més interessant que el primer, però clar, com que és el segon, surt amb una cara més, amb una somriure més ple de l'obra. És una obra que, malgrat tot, val la pena, vull dir, perquè, bueno, no és massa habitual veure un repartiment tan ple de dones, i a més una cosa curiosa és que té importància la trama l'aparició del cometa Halley. No és que surti, però l'esmenten cada passa per allà, i una de les preguntes que es fan als personatges és què pensaran les generacions futures quan torni a aparèixer aquest cometa, no? De nosaltres, no? Bueno, en realitat no crec que pensin gran cosa, però en fi, en qualsevol cas, la Sílvia Abril, que té també una tendència a que l'encatxolem una mica com a actriu còmica, aquí està amb un paper serio i està francament bé, la veritat. Hem anat a veure també aquesta, no he dit fins quan la fan a la sala petita, fins al 14 de juny, o sigui que hi ha bastants dies encara per veure-la. Hem anat també a la sala del Teatre Acadèmia a veure el muntatge de El dia que va morir David Bowie. És una obra que adapta una novel·la de Sebastià Portell que porta aquest títol. Suposo que aquest dia, el que va morir David Bowie, va ser el 10 de gener de 2016. Imagino que devia ser un dia important per al Sebastià Portell, i per això l'ha posat, perquè en realitat l'obra es podria dir el dia que va morir Elvis Presley o Stanley Kubrick, o enteneu? Vull dir, cadascú té els seus propis referents, no? I llavors, esclar, si el teu és el David Bowie, doncs en realitat, doncs, poses i el poses com a excusa, però no té importància especial com a personatge, només perquè al final de l'obra hi ha un moment en què un de la dona, la noia, la Catalina Florit, doncs, pot aparèixer vestida de David Bowie, tal com apareixia en aquell pòster d'aquest documental que li van dedicar el 2022, que es deia Monash Dream, i també per sonar que sonin algunes cançons. En qualsevol cas, aquest referent, doncs, bueno, David Bowie va tenir una vida, si voleu, una mica promíscua, també, amb moltes addiccions, però cosa que també es pot dir de moltes altres figures del show business i sobretot de la cançó. Però això és important, que ara el personatge principal d'aquesta obra, que li diuen sempre el jove atormentat, amb aquesta obra que, per cert, ha adaptat dramatúrgicament i ha dirigit Pau Colla. I està interpretada per actors mallorquins o menorquins. Lluís Febrer interpreta aquest jove atormentat i està acompanyat de Xavi Frau i la Catalina Florit. Aquests dos
intercalen diversos personatges i això també els obliga a canviar de... d'accent, per exemple, quan la Catalina Florit fa de mare de Lluís Febrer, parla amb un mallorquí i, per altra banda, d'aquells que costa una mica d'entendre, però després, en altre moment, doncs, és psicòloga o és amiga, i per tant, això també és una manera meritòria de que els actors es puguin lluir. És una obra que, a més, aquest dia que va morir David Bowie, a l'obra és important, perquè com que el personatge ha vingut de les Illes, ha vingut a Barcelona, teòricament, per viure de forma més lliure, i ell ho fa perquè és un amic, és un home addicte doncs, a drogues, al sexe, amb homes i amb dones, però sobretot amb homes, de fet, se dedica fins i tot a fer de xapero, i per altra banda, això també fa que a vegades descuidi una mica les seves responsabilitats laborals, i és amonestat per el seu cap, no? En qualsevol cas, el dia aquest que va morir David Bowie, per ell és un dia important, no solament perquè mor aquest referent, sinó perquè és un dia en què li han de fer unes proves mèdiques en les quals potser li diran que té una malaltia de transmissió sexual. En qualsevol cas, l'obra juga doncs, amb aquests canvis en que, dels personatges, de situacions i sempre doncs, amb aquestes referències i en els quals doncs, temes com la culpa, el penediment, la irresponsabilitat, la promiscuïtat doncs, aniran sortint. Anem a fer una pausa musical d'aquesta obra que, per cert, estarà al Teatre Acadèmia fins al dia 31 de maig, o sigui, encara us queden quasi 15 dies. I anem a escoltar un dels temes que s'escolten a l'obra, que és el Space Oddity, evidentment, de David Bowie.

setmana és una obra escrita per Cesc Colomina, que en direcció de Guillem Sánchez García. Explica l'autor Cesc Colomina que aquesta obra forma part d'una trilogia de l'anomenada Aurora, una trilogia que va néixer fa 3 anys, a la voluntat de respondre una única pregunta: què és el que ens travessa la joventut actual a la segona dècada del segon mil·lenni? La primera part d'aquesta trilogia era la Com en recordes, que se centrava en l'amistat; a No te enamoris de mi, de l'any 2024, se centrava en les relacions sexoafectives; i ara, amb aquesta última, Abraça'm fins que m'adormi, diu: he volgut investigar la família i com un fet que sorgeix a la infància pot arrossegar i condicionar profundament la personalitat. Això és veritat, i és una mica el que li passa, doncs, al Marcel, que té una diguéssim, que la trobada, doncs, amb aquest amic de la infantesa, el Teo, condicionarà part de la seva època adulta, tot i que el que sí és cert és que la mirada que es fa és una mirada, diguéssim, tendra, dolça, i amb un personatge que malgrat haver-hi desig, que estan amagats, però que tampoc li representen amb ell un gran trauma. Estava interpretat en forma de monòleg per l'actor Roc Benardí, tot i que hi ha la veu en off de l'actriu Anna Alarcón, i fins i tot apareixen imatges d'animació d'algun dels contes o poemes, perquè surten poemes de Martí Pol i d'altres que són narrats o dits durant la funció. És un monòleg considerat de caràcter íntim i poètic, i en el qual, doncs, aquest personatge intenta, doncs, això, saber com hem d'estimar, encara que ningú ens hagi ensenyat a fer-ho, i a superar, doncs, aquestes, diguéssim, buits que es poden produir en un moment determinat de la teva vida, quan algú que tu penses molt proper, per alguna raó, queda més distanciat. A la Sala de Dalt, fins a mitjans de juny, el 14 de juny, estan fent Dinamarca, de la celebrada autora catalana de Badalona, la Lluïsa Cuniller. He de dir que és una autora amb la qual jo tinc una relació, diguéssim, d'una mica d'amor i odi. Té obres que m'han agradat molt, i recordo, per exemple, el Barcelona Mapa d'Ombres, o ara mateix la de l'any passat, la Conto cada passa meva sobre la Terra, que la vam veure a la Sala Atrium i que li va representar el Premi de la Crítica al seu protagonista, l'Oriol Genís. I en té altres, bueno, Apremois le Deluge o L'Emperadiu de Paral·lel, que no estaven gens malament, però altres en les quals jo no hi he entrat per al seu criticisme, o criticitat, com se digui, crítiques, vaja. I això m'ha passat en Dinamarca. Se suposa que diuen que és el Hamlet de la Lluïsa Cuniller, i tenim amb un noi, un home, Pere Arquilué, que és el fill d'una senyora, Inma Colomer, que viuen en un apartament de Comenague bastant modest, i un dia reben la carta d'un oncle d'ell que es va casar en segones núpcies amb la mare. Per el que expliquen, podem intuir que ella és la reina Gertrudis i ella és Hamlet, perquè sapiguem que Hamlet, el pare de Hamlet, va morir, teòricament enverinat, per el seu germà, que després es va casar amb la viuda. I tota aquesta cosa està, diguéssim, de sustecte amb aquesta obra a Dinamarca. Però vaja, i la obra juga també una mica amb intentar fer com una espècie de metateatre, perquè malgrat que se suposa que l'habitació, doncs, on te viuen és un apartament que té un caràcter realista, veiem una habitació al fons, un quarto de bany, aquí hi ha un sofà i amb una tele, però aviat els personatges comencen a fer accions i a passar coses que realment cada vegada són més surrealistes i, si voleu, fins i tot més absurdes, quan desplegar com una cortina, tant de la porta del quarto de bany com de la teòrica escala que porta al pis superior de l'immoble, amb una cortina que, per altra banda, o una cortina o taló de teatre que servirà també, per exemple, per embolcallar a la Inma Colomer, com si fos un vestit, mentre tots dos apareixen, es maquillen de forma una mica grotesca. A mi, jo no vaig entrar gens en l'obra, les coses com siguin, no vaig connectar gens amb aquest missatge. Trobo que el de Hamlet, bueno, sí, per aquesta història, perquè al programa parlen d'una amenaça, però l'amenaça no sembla que sigui, a part que entre ells dos, ella té, la mare té una relació una mica tòxica amb el fill té una relació, si voleu, més de dependència, però a la vegada també manté un cert cinisme, però la veritat és que... Jo vaig veure, sobretot, moltes, com us diria, moltes accions que a mi no m'aportaven res i que no li troba cap sentit. Arquilué i la Inma Colomer són dos monstres escènics, ningú va discutir-ho, però la veritat és que jo trobo que els hi fan fer coses que per mi no tenien massa sentit. La Cuniller parla de que són personatges ressentits, és possible, i hi ha un cert sarcasme entre

dos, i aquestes relacions, doncs, com explica una mica el director, l'Albert Arribas, doncs diu, catapulta els personatges cap a la teatralitats molt explosives. D'aquí, doncs, aquest fals inici que té amb aquesta mena de que es volen penjar i després les junts fan un joc, o aquests talons que surten pràcticament del no-res, o incorporar la tècnica d'una de les tècniques del teatre de la sala Beckett perquè aparegui enmig de la funció amb una escala i s'apugi i estigui com 10 minuts allà compartint escenari amb els actors. Ho sento, però jo no he connectat gens amb aquesta Dinamarca. I l'última obra que hem vist és la que estan fent a la sala Flyher, Per amor, un pacte d'honor, una obra escrita i dirigida per Eu Manzanares, amb dos actors, el xilè Nicolás Fuentes González i la catalana Laura Riera. Això del xilè és important perquè l'obra precisament parla d'una parella que fan una mena de casament, aunque se podria considerar un frau, perquè es casen per un pacte d'amistat perquè ell pugui, diguéssim, accedir a la nostra espanyola, però la veritat és que, com expliquen els propis actors, diu, per què entre les persones migrants es posen dubtes si pot haver-hi amor quan aquests es volen casar i, en canvi, doncs, a la resta de les parelles no ho han de demostrar-ho, no? Vull dir que s'actua amb aquest prejudici. El que passa és que l'obra està construïda com una comèdia, malgrat que toca aquests temes seriosos, i sobretot perquè els dos personatges són actors de categoria, diguéssim, de sort desigual, no? En el moment en què el noi xilè, que per altra banda manifesta uns sentiments afectius diferents amb la noia, doncs, en certa manera, té un projecte que triomfa a nivell teatral, pot sortir sentiments de gelosia o d'enveja per part de la companya. També, en certa manera, hi ha una certa precarietat entre ells. També, altra vegada, també es mostra una mica els prejudicis que poden haver-hi fins de la mateixa classe social quan ella, la noia, li demana que, sisplau, sobretot, facin una mica una pamama davant de la família dins d'aquest matrimoni. I tot això, doncs, com que té una estructura no lineal, doncs, bueno, va acumulant escenes, diguéssim, d'humor, que estan bastant ben resoltes, hi ha una certa frescor i una certa química entre els dos personatges, i l'obra, doncs, acaba resultant força, força agradable. Crec que estarà ben bé tot aquest mes de juny a la sala Flyher. Anem a revisar la cartellera perquè, per exemple, doncs, a part del Göteborg que tindreu el divendres aquí a Ripollet, també hi ha l'espectacle de dansa Caramel, que es farà el dissabte 30 de maig. I després també hi ha uns dies de música, benvinguts a l'Embalat, al Teatre Auditori, el proper dijous, dia 28. I també tenim un vermut musical amb la Ona Osona i Astrio el diumenge 31. El dia mateix també el Teatre Municipal de Montcada faran l'obra Loop del Ramon Madaula amb ell com a protagonista. Al Teatre de Cornellà el 23 de maig a l'Auditori de Cornellà actua la Maite Martín. Al Teatre de la Sala Fabià Puigcerver aquesta setmana, dia 21, estrenen Contra Antígona amb dramatúrgia de la Victoria Spunger. Després, a veure què tinc per aquí, a la Villarroel, a la Villarroel fan estrena Mal de Corazón, que me sembla que forma part d'aquestes sessions de l'OFF Villarroel. Al Teatre Apolo estrenen tot just demà, Pensionistes, la comèdia. Després, al Teatre Nacional de Catalunya, també el dia 28, estrenen Inventari de Fugues. Després, al Teatre Goya, s'acaba aquesta setmana el Camino a la Meca, amb la Lola Herrera, recordem, 90 anys, està magnífica, i a partir del dia 29 estrenen L'últim àtom, amb el Joan Carreras, que és una obra que també vindrà a Ripollet. Aquí també s'està celebrant això del cicle de dansa en diversos teatres, i les properes actuacions, per exemple, tenim a l'Antic Teatre els dies 21, 22, 23 i 24 de maig estarà el díptico Landscape Silenciós de la companyia Rafael Estevez. Al SAT fan els dies 24 i 25 Baby Esfèric amb la companyia Abunt Teatre. Al Teatre Poliorama estan fent el dia 30 fan Querida, Querida y Tenemos que Hablar, una conferència d'Elisabet Clapés. I després el Teatre Romea
ja han estrenat i acaba aquesta setmana Les amargues llàgrimes de la Petra Bonkany, i a partir del dia 27 fan una madre de pel·lícula amb la Tònia Costa, que va guanyar el Fotogrames de Plata com a millor actriu de teatre. El Dau al Sec, entre demà i el dia 31, fan Caure to Fall, de l'Helena Tornero. Al Centre de les Arts Lliures fan La felicitat importa el dia 21 i 24, el dia 28 i 30 Concrete Matter, i el dia 29 i 30 de maig també Jo me transformo en Street Conference. Al Teatre del Raval, a part de que estan fent el del Federico Lorca, del Pep Tussar, també aquesta setmana comencen a fer el León a la Terra dels Homes, a la sala, i després a la Sala Petita també fan a partir del dia 22 Set maneres de ser Hamlet, de Josep Pere Peiró. A la Societat Flamenca de Barcelonès El Dorado, a la Sala Sandraro, fan un cicle que, per exemple, aquesta setmana, el dia 28, fan el concert de Proyecto Lorca amb Juan Jiménez i Antonio Moreno. A la companyia, al teatre, l'Escola Joan Pelegrí de la Fundació Cultural d'Hostafrancs, fan l'Oranet el dia 31. Després, per exemple, també s'està fent el cicle de circ d'ara mateix al Mercat de les Flors, que inclou diverses companyies que estan actuant ja des de la setmana passada i que acabaran fins al 31 de maig, i bueno, hi ha diverses companyies cada dia. Mireu la web del Mercat de les Flors. Al Teatre a l'Auditori, el dia 31, podeu veure Cançó d'amor i de guerra. Després també al Palau de la Música el John Elliott Gardiner i la Constellation Orchestra, que faran La passió de Haydn, això serà el dia 28. També al Palau de la Música el dia 24 es fa un homenatge a John Williams i a Hans Zimmer, i el dia 30 els Planetes de Halls. I després també al Palau el dia aquesta setmana 23 i 24 fan els concerts extraordinaris de John Williams Star Wars 50 aniversari amb la Franz Schubert Filharmonia. Al Teatre del Liceu el fan el dia 21 un concert de solistes de l'Orquestra del Gran Teatre, amb la Serenata Italiana de Wolf, també temes de Haydn i de Benjamin Britten. I al Casino, el dia 23 al Teatre Casino de l'Aliança fan Madame Butterfly, i el mateix muntatge es farà el dia 31 al Palau de la Música Catalana. Al Teatre Tívoli acaba ja aquesta setmana el musical Ànima. A la sala al Regina també acaba aquesta setmana Orelles de Papallona, espectacle familiar. A la sala Versus també acaba a final de maig, el dia 29, Tu, jo, vosaltres i les cançons, que ja les vam comentar i estava força bé. A la sala gran del Teatre Nacional acaba el 31, l'Edip i Antígona, que ja us vaig dir que no m'havia agradat a mi gaire. Al Teatre Condal també el dia 31 acaba Una idea genial. A la sala de la Fàbrica dels Teatres del Ferró acaba el dia 31 a L'amor a mort de les Filuets. Al Teatre Condal acaba una... l'acabo de dir, la idea és genial. Al Tantarantana acaba també aquesta obra de Perfectament imperfecte el dia 31. Al Teatre d'Acadèmia el dia 31 també acaba El dia que va morir David Bowie. L'abraça'm fins que m'adormi també acaba, com us deia, el dia 24. I després i al Teatre Apolo estrenen demà El gran Gatsby Show, que estarà fins al dia 31, i també acaba el dia 31 L'inútil, un cactus i altres desastres, aquest musical de l'Alícia Serrat amb la Claudine, que està francament molt bé, us vam comentar-ho estupendament, i del qual ara escoltarem el tema musical Caic per tancar tot l'apartat teatral.

Doncs sí, anem al cinema començant recordant que demà hi ha cinema a Ripollet. Concretament, dins de la sessió del Cineclub, es fa Los Domingos, la pel·lícula de Laura Ruiz de Azúa, que ha guanyat una pila de premis, començant per la Conxa d'Horta, la millor pel·lícula, amb el passat Festival de Sant Sebastià, 5 o 6 premis Goya, entre la millor pel·lícula, millor guió, millor actriu principal, millor secundària, millor direcció, en fi, també premis Feroz, premis Fotogrames de Plata, en fi... I jo crec que són merescuts perquè, per altra banda, doncs, Los Domingos planteja un tema punyent, en el sentit de tenim una noia estupenda, la Blanca Soroa, que li diu a la seva família, una família benestant basca, que vol anar a un convent de clausura, i clar, això a la seva tia, que és la personatge que interpreta la Patricia López Arnaiz, se li encenen tots els nervis perquè diu, tu t'estan manipulant, perquè ella va a un col·legi de religiós, hi ha un capellà amb el que parla, hi ha la madre superiora que interpreta la Nagore Aramburu, també premiada. En qualsevol cas, aquí hi ha aquella dicotomia entre la manipulen o la noia té fe exacta, o té fe real. En fi, doncs per això se fa Los Domingos, i jo crec que és una pico d'aquelles que quan acabem demà la projecció incitarà doncs, un debat de la mar d'interessant. També, sense moure del cinema espanyol, hem de comentar Pizza Movies, una pel·lícula que ha dirigit el Carlo Padial en guió de la Desiree de Fez, que és una de les coguionistes que és crítica de cinema. Això és important perquè la protagonista de la història, que és la Judit Martín, habitual còmica, aquí està més comedida, interpreta amb una crítica de cinema que també té, o crítica cultural, que té diversos problemes i que manté doncs, una relació, encara que el seu marit, Alberto Romero, molt comprensiva, però ella té una sensació doncs, de depressió, de fracàs, i un dia decideix que potser han de canviar tot i potser fer doncs, això, un negoci que siguin pizzas de pel·lícula, i per això ve el títol de Pizza Movies. I, a més, engresquen amb una pila de crítics, els que consideren bastant, diguéssim, que tots tenen una vida molt precària i mal pagats perquè siguin els repartidors d'aquestes pizzas que comencen a tenir molt d'èxit fins que són demandats a judici perquè, per exemple, una de les coses que fan és vestir, com que són molt cinèfils els personatges, és vestir els seus repartidors amb la samarreta que portaven els personatges de la pel·lícula Haz lo que debas de Spike Lee, i se suposa que el representant espanyol del director doncs, els hi fot una demanda i, evidentment, això va a judici. I aquí doncs, implica una mica doncs, el discurs final que fa la Judit Martín davant del tribunal, que en certa manera vol emular aquell esperit que tenien doncs, alguns dels personatges de Frank Capra, com el James Stewart en Caballero sin Espada, també fent aquells discursos. Caballero sin Espada i Pizza Movies hi ha una diferència abismal, perquè malgrat que la pel·lícula doncs, és una comèdia amable que parla sobre l'aspiració d'aconseguir els somnis, per mi només té gràcia a unes certes espurnes que van apareixent, tot i que ha tingut el Carlo Padial, sembla ser que és l'autor d'una sèrie que es deia Doctor Portuondo, que ja sortia Alberto Romero i que jo no conec. En qualsevol cas, ha aconseguit la complicitat d'actors consagrats com Raúl Arévalo, Joaquín Reyes, Bruna Cusí o Tamar Novas, que fan, diguéssim, alguns personatges secundaris, i després tota aquesta sèrie de crítics, algun d'ells jo els conec fins i tot, que coincidim als passes de premsa, i clar, doncs això doncs, fa que la pel·lícula respiri una certa simpatia. Però a mi personalment em va semblar una mica pobra de realització, malgrat que li reconec les bones intencions i la bona idea d'origen al moment de fer-la, amb aquest negoci de Pizza Movies. I algunes de les pizzas que es veuen, doncs la Pizza Psicosis i altres, tenen certa gràcia, no? Són realment monstruoses. Però, bueno, tenen gràcia a l'hora d'haver-se fet. Hem anat a veure també, bueno, aquesta ja la vam veure amb el Festival de Barcelona, Un Hijo, una pel·lícula estupenda, per cert, que em va agradar força. És una pel·lícula dirigida per Nacho Lacasa, protagonitzada per un nen prodigiós, el Ian Cortegoso, que intenta que el seu pare, interpretat per el Hugo Silva, doncs, pugui extreure tot el dolor que té a dins per una cosa que ha passat amb la mare, i aquí intervé també una psicòloga, que interpreta la Macarena García, que sap treure també moltes coses d'aquest nen que admira moltíssim a la Mary Poppins i que viu en un món de fantasia. La veritat és que la pel·lícula està sustentada, sobretot, en la figura d'aquest nen, i també, tot i sent una comèdia, té moments en què l'amargor, la tristor i aquelles coses tristes que poden afectar molt a la infantesa van aflorant. Una pel·lícula molt, molt emotiva en molts aspectes que a mi em va arribar a emocionar. També he anat a veure la pel·lícula Dies d'estiu i pluja, una pel·lícula molt modesta catalana, feta per un col·lectiu de 6 persones que s'agrupa com el col·lectiu Espurnes i que explica una història molt senzilla i que ja hem vist altres vegades. En aquest cas són 3 amics, 2 nois i una noia, que se'n van a recórrer els Pirineus d'Osca, aprofitant que tenen allà
una casa, un d'ells té, l'àvia d'un d'ells té allà una casa, i amb aquesta pel·lícula, que a més només no arriba ni a l'hora i quart, cosa que s'agraeix, evidentment, doncs, tot el que és una amistat d'aquella manera, comencen a sortir alguna mena d'incomunicació, algunes cosetes que algun dels personatges amaga als altres, fins que, diguessin, tot esclapa. Això sí, entre mig de festes locals, alguna que altra beguda, borratxera, incitació al sexe, i una cosa que, malgrat tot, malgrat que també li reconec la bona voluntat, la pel·lícula té una cosa que li passa a bastantes pel·lícules espanyoles o catalanes, que tenen una vocalització molt deficient, perquè treballen amb un so directe que no se treballa gaire. Dins del cinema estranger hem vist Hokum, que és la història dirigida per Damian McCarthy. Hokum no sabia el que volia dir, té una O, així que fa un cercle de tissa, que és un element important a la trama. La trama ens transporta fins a Irlanda, on va parar un escriptor que interpreta Adam Scott, que és aquell actor que vam veure a Severance. I allà juguen una mica, doncs està en un hotel que té ja un aspecte molt rústic, i li diuen que hi ha l'habitació, la càmera nupcial, que està tancada des de fa dècades perquè allà van aconseguir tancar a una bruixa, i s'esmenta una mica el tema del folclore irlandès, que està ple de símbols. I tu pensava que Hokum, doncs, era una cosa d'aquestes. A la pel·lícula no s'explica, però jo vaig buscar-ho i realment, doncs, parla de que Hokum vol dir una cosa que es pot ser falsa, que poden ser tonteries, que poden ser patranyes o milongues, i en certa manera això dona a entendre que potser l'esperit que té la pel·lícula és el senzillament de que passem una història amb aquesta patranya de història, en el qual, doncs, el personatge d'Adam Scott tindrà que descobrir què passa amb aquesta càmera nupcial tancada, sobretot quan desapareix una noia, i al final, doncs, malgrat que hi ha alguns sustos i escenes, té d'aquelles coses atmosfèriques, que és que, per exemple, a vegades la il·luminació en un hotel tan rústic no és massa potent, i aquelles coses, aquella sensació de que tu estàs a la teva habitació i hi ha aquell racó tancat a la foscor, que saps de lo que sortirà algo, que es veurà algo, això és un recurs molt típic del cinema de terror. Aquí està ben utilitzat, li dona certa atmosfera, però la pel·lícula, tota ella, potser és una mica una petita tonteria, però el cercle de tissa és important, sobretot si has de treballar, enfrontar-te amb una bruixa, doncs de bruixes has de portar un guix, això sí, però bueno, el personatge se'l troba. I l'última pel·lícula estrangera que hem vist és la pel·lícula francesa Le Répondeur, que aquí l'han titulat El amigo inesperado, entre altres coses perquè posar el que respon potser seria una mica conxungo per veure una pel·lícula d'estreno. Què és això? Doncs és una pel·lícula dirigida per Fabien Godet, que junta amb l'actor Denis Poladis, que fa d'un autor, d'un escriptor que té molt èxit, que constantment l'interrompen al mòbil per demanar-li entrevistes, per la filla, l'exesposa, el que sigui, i que ja cansat un dia veu en un teatre amb un actor, que és el personatge que interpreta Salif Cizé, que fa imitacions, i li demana, sisplau, si pot aprendre a imitar la seva veu perquè sigui ell el que contesti al telèfon, de tal cosa que li dona una guia amb les dades principals de tothom que pot trucar, perquè així li vagi traient i ell pugui concentrar-se en escriure la seva propera novel·la. Lo cert és que, com podeu suposar, el pobre home, que és actor i que és un tio intel·ligent i brillant, s'anirà implicant cada vegada més en la vida del personatge, fins que, evidentment, arriba un punt en què tu saps que allò algú l'ha de descobrir, perquè ell, per exemple, parla amb la filla de l'autor fent-se passar per ell, després la coneix, evidentment, com si fos l'actor, ella és pintora, i bueno, arriba un moment en què s'acaba descobrint tot el pastís, però bueno, estem parlant d'una comèdia amable, en el qual, doncs, aquest personatge també, doncs, el sentirem cantant cançons, perquè, a més, el fet quan se descobreix el pastís, com que estem parlant d'un escriptor molt popular, també això fa que aconsegueixi el noi aquest que treballa en un teatre de mala mort, també aconsegueixi una certa difusió pública i molt d'èxit personal. I llavors, a més, fa imitacions d'altres cantants com Johnny Hallyday, Aurel San o així, que jo crec que no crec que els imiti ell, sinó que més aviat s'han fet uns tractaments digitals de les veus. Hi ha altres pel·lícules que s'han estrenat i que no hem vist, perquè, en fi, a mi m'és impossible assimilar, doncs, com 15 estrenos. Així, per exemple, no hem vist El amigo silencioso, no hem vist La beso a la mujer araña, que és l'adaptació del famós musical de John Kander que va fer en teatre la Chita Rivera, que vaig tenir la sort de veure, i que aquí fa la Jennifer López. S'ha reposat El castillo del cielo, que
no deixa de ser El castillo ambulante del Hayao Miyazaki. Aquesta és una preciositat de pel·lícula, aquesta la vaig veure allà quan es va fer a l'any 86 i és una obra mestra total, la recomano absolutament. S'ha estrenat el documental Iron Maiden Burning Ambition sobre aquest grup musical, Jugada Maestra, amb el Glenn Powell. Leona és un documental sobre les, diu, les mamás en acció. Movida Celestial amb el com es diu aquest actor, el Keanu Reeves fent d'Angeleta Mares, la xica del coro, el Hugo 24, Gigante i Las Legendarios. En fi, imagineu-vos encara si hi ha pel·lícules que han arribat. També recordar, doncs, que tenim, per exemple, a Ripollet de Maya Cinema, amb Los Domingos, i el divendres hi ha també a les 7:30 diu Club Cinema Més Literatura 30 anys de Transporting, que fan a la Libre. Els cisnèfils aquest dijous fan No hay otra opción, i després el dia 28 de maig celebren la pel·lícula número 20 i fan el Pulp Fiction de Quentin Tarantino, i a més faran els seus sortejos d'obsequis i coses. El CaixaForum acaba el cicle del cinema i la infantesa el dia 21 en la pel·lícula de Ozu i tanmateix Nascut, que també a més faran un cinema concert. A la Filmoteca continua el cicle dedicat a la Anja Breyen, també el Japanimerama, i després, per exemple, també fan la mostra de cinema de dones, que és ja un habitual de la Filmoteca, i s'estrena el demà, fan els primers capítols de la sèrie Rabalejar, que se farà aviat per HBO. El Verdi, aquesta setmana fan el Yojimbo de Kira Kurosawa l'any 61, en col·loqui d'Eduardo de Vicente, i el dia 22 fan el Tubular Bells 50 aniversari, i també el dia 28 fan Centauros del Desierto, també en col·loqui d'Eduardo de Vicente, obra mestra de John Ford. A l'Aribau faran el dia 22, commemoraran el 55 aniversari de la Naranja Mecànica de Kubrick, amb una sessió també amb la seva sessió d'Icons, i a l'Espai Texas fan el cicle d'Àngel Jové, i demà concretament faran el Bilbao de Vigas Luna, en el qual va tenir un gran protagonisme. Àngel Jové també era un artista del qual podeu veure una exposició al Museu Tàpies que es diu Mossegar la imatge. I ara de seguida anirem a parlar amb el Ramon, però mentre ens truquem i tot això, doncs anem a escoltar un tema musical de la pel·lícula francesa El amigo inesperado, amb música d'Eric Neveu.

0: Ja tenim a l'altra banda del fil telefònic el Ramon Oliver. Ramon?
1: Hola, bona nit.
0: Hola, bona nit. Bueno, encara és quasi de dia, o sigui que bon vespre.
1: Sí, bueno, ja, però són les 8 i mitja.
0: Bueno, per això, escolta una cosa. Tu vols parlar d'una pel·lícula que jo no he vist i d'una sèrie que sí que he vist, que és la sèrie de la segona temporada de Bronca.
1: També he vist... les dues temporades?
0: Sí, bueno, la primera Bronca ja l'havia vist quan la van fer.
1: Ah, ja l'havies vist?
0: Sí.
1: Em pensava que havies vist un capítol, però no l'havies
0: fet. No, és que l'altre dia resulta que vaig posar-me a l'últim capítol, que no l'havia vist, aquell que acaben en un desert allà, així, saps? Però els altres sí, perquè dic, ui, vaig posar-lo i dic, pues això ja ho he vist. I bueno, i després la que també he vist és tota la segona temporada. Però bueno, de la Risa i la Navaja, una pel·lícula portuguesa de Pedro Pinho, que dura 211 minuts, cosa que a mi ja em fa tremolar i no
1: la versió, abreujada, eh?
0: Abreujada, imagina't,
1: sí,
0: imagina't.
1: Perquè em sembla que ja no s'ha llegit en els mails d'Olgodina, que és un entusiasta total
0: sí,
1: de la pel·lícula,
0: sí.
1: I jo també, ja començo per aquí, però no sé si va ser així que hi ha una altra versió de 5 hores i mitja, que en principi crec que s'ha estrenat ja en diversos cinemes de França, i que s'espera que arribi aquí d'alguna manera. Com a mínim, ell espera veure-la.
0: Ja.
1: I jo espero que amb alguna plataforma
0: segurament
1: pugui sortir.
0: Amb alguna plataforma la sencera. Aquesta pel·lícula va guanyar el premi del Festival de Cannes millor actriu de la sessió Certain Regard.
1: Justament un anyet, veus?
0: Sí.
1: Aquests dies que estem en plena espera de Cannes.
0: Que encara no s'ha passat la pel·lícula d'Almodóvar, la del Sorogoyen.
1: Avui.
0: Bueno, vale. I ja veurem quines reaccions. La del Sorogoyen sembla que entusiasmat.
1: La del Sorogoyen ha agradat molt. Sí, també he llegit. A veure, tu saps el que va passar, no? El Sorogoyen, abans de l'estrena de la pel·lícula.
0: No, explica.
1: Els comentaris que va fer, que va dir, clar, quan ja tenia el guió fet i tal i qual...
0: Ah, lo del valor sentimental i
1: clar,
0: això.
1: Si valor sentimental parla del mateix.
0: Bueno.
1: I en aquell moment ens vam planificar si teníem o que continuava el projecte o teníem que deixar-lo.
0: Doncs escolta, l'Estela Nescargar està membre del jurat.
1: Com dius?
0: L'Estela Nescargat és membre del jurat.
1: Ah, sí.
0: Ja
1: I tinc que dir que... les crítiques han sigut algunes molt entusiastes.
0: Bueno,
1: no?
0: El Javier Bardem l'han posat com el màximo candidato fins ara com a la interpretació masculina.
1: És que jo crec que potser la pel·lícula on té més... el camí més planer és amb el tema d'interpretació del Bardem, perquè tothom diu que és meravellós a la seva creació. I alguna crítica sí que ha fet referència a això, eh? N'hi havia una mica maliciosa, dins de les molt bones, una que no era tan bona, que deia... la pel·lícula està molt bé, però li manca una mica de valor sentimental.
0: Bueno.
1: Jugava una mica baixa.
0: Ramon, tenim poquet temps, així és que explica
1: tenim
0: per què t'agrada tant La Risa i la Navaja.
1: Tenim una pel·lícula que jo t'asseguro que les 3 hores i mitja estan molt, molt ben administrades, no pesen gens. Jo crec que inclús tu la podries gaudir, encara que et faci una mica de por veure-la com acabes de declarar. I que quan arribi el final d'any i fem la llista de les millors...
0: La inclouràs.
1: Estic segur que sortirà a moltes llistes,
0: ja.
1: Malgrat que ara té un visionat absolutament limitat. Perquè tu ja no sabés que en aquest moment l'única sala on es pot veure és la famosa sala Zumzei.
0: Sí, aquella petiteta d'allà al costat de l'estació de Sants, sí.
1: Petiteta per on passen pel·lícules de difícil visionat en altres llocs, que demà té un passi assegurat al Ponteu-vos a les 8 i mitja, crec que és, però encara no està confirmat un altre passi.
0: Ja.
1: En qualsevol cas, jo imagino que d'aquí poc a Filmin la trobareu.
0: Segur,
1: I esperem que sigui...
0: A Filmin crec que es pot veure l'anterior pel·lícula d'aquest senyor que es diu La fàbrica de nada, que passa com la seva millor pel·lícula fins ara, que no sé si l'has vista.
1: A nivell de pel·lícula ficció, l'única.
0: L'única.
1: Tot el que havia fet fins al moment eren documentals molt aclamats, també. La fàbrica de nada l'has vista, tu?
0: No. La veritat és que la tinc allà marcada per veure-la, però ja no sé ni si està filmint, perquè fa tant de
1: aquesta
0: temps que...
1: Aquesta sí que està filmint.
0: Encara està, encara
1: ho
0: està.
1: Ho he buscat aquesta tarda i com a mínim sortia, no sé.
0: Sí, és possible, bueno.
1: I ja de pas és que la recomanació és doble, perquè és una pel·lícula esplèndida, també l'anterior. És una pel·lícula de 3 horetes, només.
0: Sí, ja ho sé. Per això és una de les coses que no fa que no la m'hagi posat a veure-la.
1: Bueno. Amb alguns fragments de pel·lícula musical, diguem, exòtica, poc previsible, però molt bons. I és una pel·lícula que, basant-se en fets reals que també han servit en una altra fàbrica casolana, van servir fa anys per fer una altra pel·lícula mítica aquí, aquella Numax presenta...
0: Ah, la de Numax, Numax, la del Joaquim... Numax presenta del Joaquim Jordà, sí.
1: Sí, sí. Però aquí també parla de, basant-se en un fet real, d'una fàbrica en la que els mateixos propietaris de la fàbrica es dediquen a buidar-la perquè la volen vendre, però fent-li veure als treballadors que no està passant res, llavors els treballadors decideixen ocupar-la, i aquesta ocupació porta també a discussions sobre el sentit o no sentit d'ocupar, com ens fiquem llavors en el sistema capitalista, si ho som o no ho som, i està molt bé, realment és molt interessant.
0: Vale, doncs parla d'aquesta de la risa.
1: Aquesta busqueu la Filmin perquè val molt la pena, i la risa i la navaja, si no la podeu veure demà o en futurs passis al home sake, també quan la pensin de Filmin no ho dubteu ni un moment, perquè es tracta d'una pel·lícula absolutament fascinant, esplèndida, que parla del neocolonialisme, com jo crec que només ho ha fet una pel·lícula anterior recent, odiada per tu i molt estimada per mi. A veure, pensa, quina pel·lícula...
0: Tu ves parlant i jo aniré pensant, però no m'atabalo gaire.
1: Pacific Fiction.
0: És
1: a dir, jo penso que són les dues pel·lícules, diguem, recents, en pocs anys, que s'apropen a analitzar d'una forma més brutal, sense dogmatisme, sense discursos fàcils, sense tòpics, a l'herència del neocolonialisme. El Albert Serra ho feia a través d'aquella història que, si recordes, estava protagonitzada per una mena de cònsul.
0: Sí.
1: Era la típica imatge, que ho han vist en moltes altres pel·lícules, en novel·les, de Graham Greene, tal i qual, era el típic personatge que des d'un lloc aparentment neocolonial, però que intenta crear una empatia i una comunicació directa amb la població, pensa que controla la situació política i econòmica i tal, i en realitat tot se li està escapant de les mans perquè no entén res del que passa allà. Recordes, no?
0: Sí.
1: La pel·lícula, recordes...
0: No l'he pogut oblidar, la pel·lícula, per molt que vulgui.
1: La perplexitat d'aquell personatge que inicialment creu que ho pot controlar tot, però finalment se'n dona compte que no pot controlar res.
0: Bueno, anem aquí. Aquesta passa a Cabo Verde, que és una colònia, antiga colònia portuguesa. La de la Risa i la Navaja. És que pateixo pel temps...
1: No, a Guinea-Bissau.
0: Aquí posa... Jo estic llegint que passa en Cabo Verde.
1: Pues està equivocat.
0: Ah, vale. Perquè jo no he vist la pel·lícula.
1: De Guinea-Bissau, que també justament feia frontera amb la Guinea...
0: Ah, no, perdona. Diu, alguns dels anteriors treballs del cineasta giraven entorn del conflicte de Cabo Verde. Sí. M'he equivocat jo.
1: Doncs, així com aquella, la pel·lícula seva, que d'alguna forma parlava de l'herència del colonialisme vista des de l'òptica d'algú que està molt a prop del poder, aquí parla de l'herència del colonialisme vista des d'algú que en principi es situa molt lluny del poder, perquè és un home que es diu Sergio, que està connectat amb les ONGs i que arriba a Guinea-Bissau amb molt bones intencions, teòricament, per planificar, per decidir si es pot o no fer una carretera que té que rebre fons de la Comunitat Europea, però ell té que donar l'aprovació, i que té que connectar la ciutat amb un lloc desèrtic passat per una selva. Això implica èquids, intervencions ecologistes que poden ser condemnades pel món ecologista, però alhora una prosperitat teòrica futura per una zona que viu a l'absoluta misèria. Aquest seria el punt de partida, i pensa que l'escena inicial de la pel·lícula a mi em va recordar l'escena inicial d'una altra pel·lícula recent, que s'allunya molt amb aquesta, però que té un punt de connexió. L'altra pel·lícula de la que parlo és L'agente secreto. Recorda que comença amb una escena que és gairebé surrealista.
0: La
1: no?
0: De la benzinera.
1: Arriba amb una benzinera, hi ha un cadàver podrint-se allà fora, i aquest cadàver, que a més hi ha uns gossos que l'estan devorant i tal i qual, ningú el pot tocar, i és com un símbol de la corrupció política del moment, no? I és un tot com molt irreal. En aquest cas, el Sergio arriba amb el seu cotxe amb un punt fronterís que imagino que deu ser entre la ex-Guinea espanyola, perquè el soldat parla unes paraules en espanyol, i la ex-Guinea portuguesa, la Guinea-Bissau, i quan tu penses, és un home armat que li fa parar el cotxe, li demana la documentació, quan tu penses aquí es crearà una situació de tensió, o bé li demanarà diners a canvi de la corrupció típica d'aquests casos, no? Per passar la frontera, és un lloc aïllat, no hi ha ningú, fa molta calor, i el que li demana és un llibre.
0: Caramba!
1: Perquè les hores d'avorriment que passa a la frontera solitària no el poden ambicionar altra cosa que una lectura gratificant. És una forma original, de començar la pel·lícula, que t'introdueix, a més, a la perplexitat del personatge, també. Aquest personatge, hi ha un moment que un altre personatge li diu en una festa queer, li diu, sempre és la mateixa història. Veniu aquí amb la vostra tendresa, el vostre carinyo, el vostre afecte, no m'ho sé de memòria, ho estic llegint, i voleu sanar les ferides que vosaltres mateixos ens heu causat. Aquesta escena, aquest diàleg, aquestes paraules, estan ficades en una festa en la que el Sergio, que es debat d'alguna forma entre una veïna molt embuixida, però molt significativa, que és la que va guanyar justament el premi de la millor actriu en la secció d'aquesta del festival d'aquest any passat. I l'exploració de la seva pròpia sexualitat, allò que no ha fet d'alguna forma a la metròpoli, però aquí sí s'atreveix a fer, li dona un petó en aquest personatge, en aquest home gay queer que troba amb la festa, i quan li dona aquest petó sense demanar l'autorització és quan li rep com a recompensa aquestes paraules tan dures, no? Que és, d'alguna forma, tu no deixes de ser un colonitzador que des de la teòrica bondat, des de la teòrica comprensió, des de l'afecte, estàs fent una labor tan destructiva i tan incomprensible del que ha passat aquí com la dels colonitzadors d'abans, no? Estem davant d'una pel·lícula que és molt rica, molt brillant, molt notable, i que defuix totalment, com deia molt bé abans, defuix totalment això que podríem dir com el discurs ortodox sobre el colonialisme. Aquí es parla de ferides profundes, però es parla de ferides de les que tothom té un cert grau de responsabilitat. Per exemple, es parla del racisme exterior, però també del racisme interior. Hi ha moments dialècticament molt brutals, hi ha algun també de violència física, que deixen molt clarament en evidència la discriminació interna dels mateixos grups de la mateixa raça. I hi ha un personatge, per exemple, un negre de la colònia, que li diu a un negre brasiler, tu no ets negre, ets blanc. Que és una forma de dir-li, el color de la pell no compta res, tu ets hereu del colonitzador i estàs repetint uns rols iguals al colonitzador. Jo l'aconsello totalment.
0: Molt bé.
1: Inclús a tu, encara que...
0: Bueno, el que passa és que, per exemple, demà a les 8:30 del vespre, durant 3 hores i mitja, no tindrem per tornar. O sigui,
1: no,
0: que és ara, impossible.
1: No, bueno, si la vols veure, jo tinc canals per fer-te la veure.
0: Bueno, me la pots enviar i ja veurem si d'allò. A veure, anem a parlar de la sèrie Beef.
1: Però, bueno, deixem constància que estem davant d'una de les pel·lícules realment importants, eh? A nivell narratiu, o sigui, a nivell conceptual i a nivell narratiu, amb una força visual impactant, amb una banda sonora impactant, amb una interpretació global esplèndida. El personatge de Sergio interpreta un home que es diu Sergio Coragem, també, que fa una creació. I és una aposta, diguem, original, trencadora, però absolutament assequible. No, que ningú s'assusti per les 3 hores i mitja. Dura tant com allò que el veig fan d'unguer, sí, però passa igual de bé.
0: En qualsevol cas, imagino que potser la durada ha influït en que cinemes on aquesta pel·lícula seria habitual de veure-la, com els Verdi o el Renoir, doncs no l'hagin feta, no? Potser, penso.
1: Home, la veritat és que no s'entén massa, eh? Sí. No s'entén massa, bueno, perquè estem parlant d'una pel·lícula que ha tingut repercussió,
0: sí,
1: que va passar també pel Festival de Valladolid, on vas,
0: bueno,
1: estar tu.
0: També és cert que bueno, allà el Festival de Valladolid se van portar també el premi de Punto d'Encuentro.
1: Exacte.
0: En qualsevol cas, aquests cinemes que m'has esmentat, a vegades també, cada vegada s'inclinen més també a fer coses més comercials.
1: Sí,
0: segurament
1: sí,
0: el Mandalorian també s'estrenarà i dura 2 hores i pico, també, o sigui, que en fi. Anem a parlar de la sèrie Bronca, perquè no tenim gaires minuts, i tu volies parlar sobretot de la segona. De la primera no vam arribar a parlar mai, no? Perquè ja és de la...
1: No. Jo com a mínim no vaig parlar mai.
0: Bueno.
1: I tu, que
0: no, jo tampoc.
1: L'has acabat de veure ara, doncs pues tampoc. No,
0: jo, Bronca, la primera temporada l'havia vista ja potser farà un any i pico, Vull dir...
1: Bueno, quan... que es va estrenar fa 3 anys.
0: Bueno, per això que és l'any 23, i quan sí, tu l'altre dia em deies parlaré de Bronca, doncs dic, la busco. Llavors, clar, la vaig... Dic, uix, això ho he vist. I em vaig donar compte que no havia vist l'últim capítol. I després l'he vist és tota la segona temporada...
1: Que particularment et tinc que dir que l'últim capítol em sembla esplèndid.
0: No estaries malament, no estaries malament. No
1: estaries... La idea d'aquesta Bronca i de l'altra Bronca parteix d'una situació... Bueno, evidentment es tracta de sèries antològiques, o sigui, cada temporada té un argument diferent, amb actors diferents... Mm-hmm. I es pot
0: el creador és el mateix, el coreà Lee Sung-jin.
1: És el mateix, que va guanyar la tira de premis
0: amb
1: la primera temporada.
0: I que també és l'autor de... No, la productora és l'A24, que és aquesta productora que cada vegada està més llançada, no? Perquè
1: va fer
0: Eufòria a la tele i també en cinema, doncs, el Moonlight o Todo la vez en todas partes, amb Òscar inclòs i tot això, o sigui... Que
1: d'Eufòria tenen que parlar un dia, eh?
0: Bueno.
1: Perquè, home, a més aquesta temporada que surt la Rosalía...
0: Ah, bueno, però ja parlarem.
1: Ja, tenen que parlar-ne.
0: Bueno.
1: Bueno, llavors, aquesta és la sèrie, que suposo que tindrà una tercera temporada, perquè aquesta funciona també molt bé, amb una mica menys d'entusiasme que l'anterior, però molt bé, parteix sempre del mateix concepte, d'una baralla.
0: Un incident,
1: una baralla,
0: sí, sí.
1: Absurda, allò que passa al carrer diàriament mils de vegades, no? Per exemple, doncs, una persona surt amb un cotxe i l'altra surt amb un altre cotxe i els dos
0: es troben
1: en una situació violenta i no saps per què, perquè ha sigut una tonteria, però allò s'acaba convertint en un repte letal de conseqüències tremendes. I això, la primera temporada es fa molt evident, més que la segona té una altra repercussió, una altra forma de plantejar-se. A la primera... que és molt bona, i jo penso que globalment diria que fins i tot és una mica millor que la segona.
0: Jo t'he de dir que, a més, la segona, el capítol aquest, en tothom allà a Corea i així, no em va convèncer gaire.
1: Cap al final, no?
0: El capítol final, quan tots allà...
1: No, és que aquí anem. Per exemple, la primera temporada, jo penso que el capítol anterior a l'últim, aquest que acabes de recuperar, també li passa una mica això, no? Vull dir, tot que hi ha unes escenes de bruixeria violenta, diguem, que potser penses, ui, s'està perdent una mica massa per aquí, no? Està entrant en una ona una mica diferent a la tensió dramàtica que ha mantingut fins ara. Però que després ho recupera tot. A partir del final, del penúltim i de l'últim, que és gairebé surrealista en molts moments, recupera la força i entens perfectament el sentit del capítol anterior. En canvi, en la segona temporada, com apuntaves tu, penso que se li escapa una miqueta massa. Una miqueta massa i que hi ha algun... Així com a la primera, tots els personatges funcionen molt bé, tots. Aquí, a la segona, hi ha algun, per exemple, aquesta persona molt poderosa que arriba de Corea...
0: La senyora Park.
1: La senyora Park.
0: Que està interpretada per l'actriu coreana guanyadora de l'Oscar per Minari, com a actriu secundària, la senyora Jung Jung-hoon. Vale.
1: No, i ella està molt bé, però el personatge potser el trobo una mica...
0: Bueno, i el personatge del seu marit, que també és un actor coreà que hem vist moltes vegades, que no t'he dir el nom...
1: Sí, sí.
0: Aquest cirurgià que interpreta, bueno, que opera malament perquè té aquell...
1: Un cirurgià que, si es plau, si algú el coneix, que no es posi les seves mans, eh?
0: Exacte.
1: Ho eviti totalment.
0: Però vull dir...
1: En qualsevol cas, la primera partida d'això, d'una baralla entre cotxes, entre dos personatges, els dos d'origen coreà, una dona i un home, i els dos situats a escala social i econòmica, teòricament, abismalment diferent, no? Ella, una dona... teòricament poderosa, amb un marit, tant a més, que l'adora, amb un fill que l'adora, amb una projecció social i laboral molt important, però que en el fons se sent frustrada, amargada, que no estima el seu marit, o no l'estima com ell voldria que l'estimés, que no estima el seu treball, com a més ho declara, que viu una vida de fàstic, malgrat viure una vida teòricament privilegiada. I ell, en canvi, és un home que viu la pitjor situació social i econòmica imaginable, que té una dependència que el porta també a fer algun rol bastant bèstia amb el seu germà molt, molt important, si depèn del germà, té cura del germà, però alhora ell depèn tant del germà que és capaç de frustrar la vida del germà per retenir-lo, cosa que és bastant seriosa, no?
0: En qualsevol cas, aquesta diferència de classes també està amb les dues parelles protagonistes de la segona part.
1: Està igualment, però en un altre pla, no?
0: Bueno, perquè...
1: Aquí la baralla, ja existeix, perquè si no la sèrie no tindria sentit, és la baralla entre aquest matrimoni teòricament privilegiat, dels blancs que tenen un lloc important amb un importantíssim club de golf, però que en realitat, des de la seva posició de blancs privilegiats, també se senten marxinats.
0: Clar, tothom no voldria tenir més, clar.
1: Ells no són els que controlen la situació, controlen el club, ells depenen d'una altra direcció. Una altra direcció bastant terrible, d'aquest.
0: Sí, sí.
1: I veus amb ell, sobretot amb el personatge, els dos, però per exemple el personatge de la Mulligan ho està evidenciant constantment, no? Ella ve d'una classe, diguem, privilegiada, s'anglesa, se sent superior, d'una forma o
0: l'altra. Bueno, fins i tot l'acusa d'haver-se gastat els seus diners.
1: Exacte.
0: Sí, entenc. Sí.
1: I a canvi, els altres dos són dos empleats d'aquest camp de golf, que s'estimen moltíssim, que tenen una relació en principi molt, molt intensa, i que dona la casualitat de que un dia, per aquelles coses del destí, contemplen des de fora, una nit, una baralla entre aquest matrimoni, del que parlava abans, que és una baralla bestial, una baralla d'aquelles que si tu la veus amb uns desconeguts,
0: es truca
1: immediatament a la policia, als Mossos d'Esquadra, per dir, oi, aquí potser acaben matant el marit a la dona, o al revés.
0: Se fa una mala interpretació, però en qualsevol cas voldran treure
1: la
0: profit.
1: La mala interpretació, que això també és un tema interessant que potser no l'acaben d'explorar a fons, no? És a dir, com la contemplació d'una escena pot portar a un malentès que té repercussions gravíssimes. Tot i que, evidentment, la situació d'aquest matrimoni pseudo-privilegiat, però que se sent alhora molt frustrat i que sap que la seva vida també depèn d'un fil, la seva vida econòmica i social depèn d'un fil, evidentment no és la millor harmonia que es pugui imaginar un matrimoni benvingut, no? I a partir d'aquí es crea una situació a quatre bandes de tensió entre les dues parelles, que serveix no solament per fer aflorar tots aquests abismes socials i econòmics, sinó també, com acostuma a passar en aquests casos, per fer aflorar el pitjor de cadascú, dels personatges, no?
0: Sí, perquè a més estan guiats per l'ambició, hi ha tot un marc de corrupció de fons notable per part de tothom, en fi.
1: Sí, perquè la sèrie, a més, així com la primera sèrie, podia generar certa empatia els personatges, tant un com l'altre, els acabaves veient com indefensos, i malgrat que feien coses molt mesquines de vegades, no? Però et podia sentir una mica a prop d'ells. Amb aquest també pot passar, però els quatre en general et cauen bastant malament, no?
0: Bueno, hi ha un personatge, el personatge de la parella jove, el Charles Melton, que se suposa que és el que manté un tarannà més positiu al llarg de tots els capítols, fins que al final adopta un altre camí.
1: Totalment, sí. Perquè sí. És que ningú s'escapa.
0: Exacte, vull dir, amb allò de dir, quan podem pujar amb l'ascensor social, pues todos los medios son válidos, no?
1: I la moraleja, per dir d'alguna forma, la moraleja, com es diu en català, la moraleja?
0: Pues la moralina.
1: La moralina, sense entrar en detalls argumentats, però la moralina és, al final, allò que ambiciones t'acaba convertint en allò que menyspreava.
0: Sí, exactament.
1: El camí que vols seguir, perquè el vols seguir, acaba condemnant-te a la mateixa infelicitat que abans contemplaves des de lluny quan es barallaven els altres, no? En aquest sentit, alguna... Estava llegint ara fa poc...
0: Tenim que acabar, opinió... Ramon, que queden 4 minuts.
1: Sí, acabo amb això. Una opinió no molt negativa, que no molt positiva, que feia el diari The Guardian fa poc, que deia, és que en un fons el que no m'agrada a la segona part, la crítica era molt entusiasta en la primera, no? Però no tant a la segona. Deia, en el fons estem veient la repetició de White Lotus, l'efecte White Lotus, que entra amb el tema dels pobres dolents rics que malbalaten tot i tal i qual, però es queda a la superfície, no ho acaba d'aprofundir, així com a la primera temporada sí que passava.
0: Sí, en qualsevol...
1: Malgrat tot, segueix sent una sèrie potent, interessant.
0: Sí, en qualsevol cas, per mi, comença molt bé i fa davallada. I, a més, deixa'm penjat el personatge d'aquella coreana pobreta, la secretària de la senyora Park, que, sí. En fi, però bueno...
1: Quan has dit abans el penúltim capítol, jo ja saps que he estat totalment d'acord.
0: Sí, sí, sí.
1: Malgrat que al final el trobo força encertat.
0: Bueno, al final vols dir el destí de tots els personatges.
1: Exacte.
0: Però vull dir que a mi la manera com s'acaba tot, allà tothom a Corea, l'altre tio agafant un vol així, que com si Corea estigués...
1: No ho expliquis, no ho expliquis.
0: En Sacramento, en fi, bueno, és igual. Queden 3 minuts, anem a acabar posant el tema de la banda sonora d'aquest Beef. Beef és el títol original d'una sèrie que està... es pot veure, evidentment, a la plataforma Movistar HBO, i la música és de Finials O'Connell. I res, Ramon, fins al mes que ve, que farem l'última connexió de l'estiu, i ja, doncs, bona nit a tothom i fins la setmana que ve. Adéu.

0: Ripollet Ràdio 91.3, l'emissora municipal.
1: Ser diferent.

0: Molt bona tarda a tothom, benvinguts a Gitanes de Ràdio, un cop més aquí a la vostra ràdio, a Ripollet Ràdio i la 91.3. Tenim amb nosaltres avui, tenim a una neta del mític assajador, Mariano, a la filla Montse Espàrrec, tot hay que decirlo perquè si no la Montse nos va matar, i, balladora des de quan? 3 anys? 4? 3 anys. Que, més aviat ja és com mitja assajadora, amb l'Agustí, ja està ahí haciendo sus pinitos. Què tal, Marta?
1: Molt bé, molt bé. Encantada d'estar aquí.
0: Sí? És la primera vegada que portem a la Marta, aquí a la ràdio. Bueno, de fet, ha vingut a ajudar-me avui, perquè m'he trobat sola entre el peligro. Doncs, Marta, què et sembla? Aquí el que fem una mica després de música i parlar, doncs, això de les gitanes, del que les ballades que he fet, de les ballades que farem, tot aquest rotllo. Aleshores, des de l'últim programa, hem fet les ballades de Canovelles i hem fet la ballada, abans de Canovelles, vam anar a...
1: aquí, no? Vam fer caramelles.
0: Les caramelles, i abans de les caramelles on vam anar? A Cerdanyola.
1: Ah, bueno, Cerdanyola, sí.
0: Cerdanyola. Sí, que anem sovint a Cerdanyola.
1: Sí.
0: Cerdanyola, després caramelles, tu vas col·laborar tu també col·labores amb els antics dansaires de Cerdanyola, també vas ballar al Roser de Maig, crec.
1: Sí, també.
0: I després Canovelles, no? També?
1: Sí.
0: Que vam ballar en aquella plaça, que la plaça estava xuli, eh?
1: Sí, però a les 5 de la tarda...
0: Sí,
1: amb aquell sol...
0: A les 5 de tarda feia molta calor, molta calor. Ja no es pot ballar a les 5 de la tarda.
1: No.
0: Ja no. I ara, explica'ns una miqueta què és el que ve, ara. D'aquí a res.
1: Vale. D'aquí a res, ja la setmana que ve tenim Montserrat. Uh-huh. Que no sé quina edició és, com la 40...
0: 45 o 46, no?
1: O 43, o
0: així. Por ahí. Bueno, no ho sabem, la veritat. Ho hauríem de mirar, però no hem fet els deures, no ho hem mirat.
1: Que és la trobada que fem cada any allà a Montserrat i la fem el 30 de maig, aquest any. I després ja ve la picada, que la picada significa que és un concurs que participem 3 colles de diferents pobles. Ripollet,
0: Castellà
1: i Sentmenat.
0: Exacte. I escolta'm, explica'ns una miqueta això a Montserrat, com funciona.
1: Doncs...
0: Què feu a Montserrat? Bueno, què feu a Montserrat? Va,
1: primerament ens aixequem a les 6 del matí.
0: Sí,
1: una puta. Per empezar.
0: Ai, perdó. Sí, una marranada.
1: Sí.
0: Era millor que el que he dit abans.
1: Però, no, bé, pugem cap allà, ballem a les 9, bueno, no ballem, sinó que fem com una ofrena a Montserrat, bueno...
0: A la Verge.
1: A la Verge Montserrat. I després fan la missa. La missa...
0: Però abans de la missa, qui balla?
1: L'agrupació.
0: Ah, que tu balles a l'agrupació.
1: Sí, exacte, Marta. Aquest any sí. Estic en tots lados. Sí, abans de la missa balla l'agrupació, que és, l'agrupació és com una altra colla que són com de diferents colles, me refiero. Jo que sé, igual va una parella a Ripollet, una altra parella a Cerdanyola, una altra parella de Canovelles, una altra parella de Martorelles, i entonces s'ajunten en una sola colla i fem, pues, dos balls als joves i dos balls als grans, i després fem un ball conjunt.
0: Molt bé. I cadascú va portar el seu vestit, no? O aneu iguals de vestits?
1: No, cadascú porta el seu.
0: I què porteu així d'identificatiu de que sou balladors de l'agrupació?
1: Un mantón blanc.
0: Les noies, no?
1: Sí, amb el logo de l'agrupació, i els nois porten la faixa blanca.
0: Amb un logo també, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: I aquest any què ens ballareu? Els joves.
1: Els joves fem xotis i jota.
0: I els grans?
1: Els grans... Ni idea. Jo,
0: sembla,
1: on soy jo?
0: Em sembla que anava a alguna cosa de mazurka, pot ser?
1: Mazurka, sí.
0: Mazurka i catxutxa o alguna cosa així,
1: pot ser, sí.
0: I la que feu conjunta, quina és?
1: És una polca.
0: Ah, la polca. Ah, és veritat, la polca d'agrupació, no?
1: Sí.
0: Que, per cert, no l'hem assajat gaire, oi que no?
1: No, no mucho.
0: Com la de ballar tots. Com la ballarem?
1: I ara la ballarem, no ho sé.
0: No havíem pensat això.
1: Però no, bé. Però és bastant fàcil, els passos.

0: Bueno, jo és que és com dius, porto des de 3 anys ballant i jo amb un assaig ja lo tengo.
1: Clar, però la teva capacitat de retentiva i de ball no és la mateixa que tinc jo, Marta, per posar un exemple. Bueno, i després fem l'ofrena, no, a la verge, que és, es fa un ballart, no?
0: Exacte.
1: Que és emplena de clavells grocs i vermells.
0: No? I al final fem una senyera.
1: Exacte. I cada colla porta els clavells, no?
0: Sí.
1: Nosaltres, pues, com sempre, les flors doncs, d'aquí, del poble, com sempre, vale? Farem publicitat de la floristeria Morral.
0: Exacte.
1: Fem poble. I bé, què més explicar?
0: Després de la missa ja és quan venen els balls de cada poble, que primer comença una ronda de petits, de les colles de petits, i després ja les rondes segones i terceres pues ja són les colles més grans, i cada poble pues fa a tota la plaça, cada poble està com en un lloc de la plaça i llavors ballen el que estigui sonant i llavors es veu com una mica els diferents passos, no, de cada poble, perquè a cada poble hi ha diferents passos.
1: Clar, és a dir, hi ha una barreja de passes i de castanyoles.
0: Exacto.
1: I de colors, de vestits i
0: sí,
1: de tot, no?
0: És molt xulo.
1: I quins balls normalment es fan a la Montserrat?
0: La Maixurca, o sigui, per Cerdanyola, perquè si no, no la sabria, una catxutxa, el xotis, però només la primera part.
1: Perquè, és a dir, que no podem fer permuda.
0: Exacto, que nosaltres fem permuda perquè les castanyoles de Ripollet molen un muntó, però no les podem fer. Contradanses.
1: I ja està, sembla que ho has dit tot, no?
0: Sí.
1: Jota, catxutxa, xotis i contradanses. I després
0: sí,
1: la masurca, els que tenen masurca, no? Que nosaltres aquest any al final no sé si ho ballarem, Ripollet o no.
0: La masurca no lo sé.
1: No ho sé perquè l'Agustí deia que sí, una altra persona deia que no sé. No sé,
0: jo ballo tot, jo ballo Ripollet, Cerdanyola, l'agrupació.
1: Menjaràs una carn a la brasa quan anem a dinar, que no vegis,
0: pues sí.
1: T'atiparàs bé.
0: Això és el que més m'agrada de Montserrat. Que
1: el dinar. Logo,
0: claro,
1: el dinar.
0: Que luego fem pinya, no, el dinar. I a l'esmorzar també.
1: A l'esmorzar també, sí, sí.
0: Que primer anem a la missa, però després anem a almorzar.
1: Recordem aquesta nevera que pugem sempre habitualment.
0: Exacte.
1: Bueno, escolta, i després que després ja ve la picada, no? Quin
0: sí,
1: dia és la picada?
0: El 20 de juny.
1: El 20 de juny. Escolta, fem una cosa. Jordi, ens poses a... Em sembla que el primer que t'he posat és el ball pla, pot ser? Posa'ns el ball pla.

0: Doncs aquí teníem el ball pla de la principal del metro i continuem amb la Marta avui, que ens acompanya. I estàvem explicant, ens havia explicat Montserrat, i ara doncs, ens explicarà una miqueta això de la picada, Marta, que jo ho he explicat, però explica-ho tu amb la versió de persona jove, que ets tu.
1: pues la picada és com un concurs, no?, entre comillas, que fem pues eso, entre tres pobles, que són Castellà, Sant Manat i Ripollet, i cada any doncs, toca anar a un d'aquests pobles. Aquest any, per suerte, toca aquí a Ripollet.
0: El 20 per sort o no tanta? Bueno, a veure.
1: Depende. que la farem a la plaça Joan Abat per la tarda, a les 6. 6 i mitja.
0: Sí, 6 i mitja, em sembla
1: més
0: que
1: o menys.
0: Sí.
1: I de lo que tracta és, o sigui, lo que es valora, així entre comillas, o lo que s'ha valorat en els anys anteriors, perquè aquest any ho hem canviat una mica, són principalment lo que són els passos de gitanes, o sigui, valoren lo que són les files, que estiguin rectes, que no hi hagi cap equivocació, que siguin pues, passos pues, ben fets. Després valoren també lo que són les castanyoles, les que el poble que soni millor de castanyoles o qui les toqui millor. I després hi ha una peça que és d'innovació, que vol dir que cada any fem com un tema diferent, que el tema de cada any es vota l'any anterior. I aquest any ens han tocat intros de dibuixos animats de qualsevol època. Qualsevol època.
0: El ric per plorar, però sí.
1: I doncs també es valora el que és aquesta peça innovadora, pues, els passos utilitzats, la cançó, tot una barreja. I després hi ha com pues, esos diferents premis. Normalment el que es fa és donar com un premi a cada poble de qui ha fet millor que cosa, i després sí que hi ha un premi general de la colla que ho hagi fet millor, entre comillas, todo. Així com que guanya la picada en general.
0: Exacte. Molt bé. I què es penalitza dels balls aquests? Què penalitzen?
1: Més que res, les línies que no estiguin rectes, que s'escapi alguna castanyola, també pot penalitzar el tema de la vestimenta, si se't cau la faixa o
0: les espardenyes, no? Que
1: se't caigui una espardenya, sí.
0: Uh-huh. I també, bueno, això, no? Anar ben vestits, de no... El que tu dius, no? Que no es vegin els anagos, que no...
1: Exacto.
0: Una mica de pim-plim, no?
1: Clar, perquè a sota de la faldilla portem anagues.
0: Exactament.
1: Entonces, la faldilla ha de tapar les anagues, si no, està feo.
0: Vale. I després vale, es reparteixen aquests quatre premis. Nosaltres l'any passat vam guanyar.
1: Sí,
0: no?
1: Varios anys
0: vam guanyar l'any passat a Sant Benat. Aquest any no sé què guanyarem, perquè ens han tret el premi a les castanyoles, que a mi això em fa molta ràbia.
1: A mi també.
0: També és veritat que, com bé diu la teva mare, que és experta en les gitanes, siendo hija de quien es, no? Doncs que també està bé perquè ens poden donar el premi d'una altra cosa, no? Però és que...
1: Ja, però és que nosaltres estem molt bé.
0: Tenim una mica difícil.
1: Ja.
0: Tenim una mica difícil aquest any, eh?
1: Sí.
0: Ho veus així?
1: Si traiem castanyoles, sí. Tenim difícil.
0: I jo, potser, la gent que ens escolta, que segurament és la gent que ens ve a veure...
1: Sí.
0: Que per cert, tindreu cadires i grades, tindreu de tot allà.
1: De todo.
0: A la plaça Joan Abat, aquest any teniu de tot, grades, cadires, el que us doni la gana. Ara això sí, porteu alguna cosa per cobrir-vos fins que se'n vagi el sol, que espero que faci sol.
1: I tant.
0: Si no, malament rai.
1: Home, un 20 de juny.
0: Oh. A veure. Ara no sé què t'estava dient.
1: Això, els premis, després dels això, premis i tot
0: que això. L'únic que veig jo, vull la teva opinió. Ara et posaré en un compromís.
1: Vale. Me está escuchando gente, ¿eh?
0: Sí, que te está escuchando. com veus l'inici del ball que fem d'innovació, sense donar pistes ni de música ni res? És que si t'hi fixes, bueno, vosaltres ja ho veureu, vale? Sí que us donarem una pista. Iniciem amb una fila, vale? Però aquesta fila no és gaire filera, és una miqueta serp.
1: Sí.
0: I costarà que quedi una filera bé.
1: Sí.
0: Perquè fem un moviment davant i de darrere que la gent es descol·loca molt aquí. Això m'hi he fixat jo molt.
1: Sí, a part és que...
0: La resta bé, Està sortint sí, un ball sí. xulo. Si ens veniu a veure, molt xulo. Però aquesta entrada hi ha alguna cosa que no...
1: Pensa que són molts. I ja. Clar, no ho havíem fet amb tanta gent. Llavors va ser dimarts a l'assaig, que per cert estem al Centre Cultural de 8 a 4 a 10 de la nit. Va ser aquest dimarts que vam ser tanta gent i ja ho vam posar en pràctica i va ser com... Pues igual sí.
0: Que la fina aquesta part, sí. Molt. Molt perquè jo m'hi vaig fixar, jo que estic al darrere, tu que estàs al davant, però jo que estic al darrere i veig tota la filera, vaig pensar...
1: Clar, és que jo en teoria...
0: Això no quedarà bé.
1: Sent la primera, en teoria a mi m'haurien de seguir tots i al meu ballador li haurien de seguir tots. Esa és la teoria. De practice, ja no ho sé.
0: Vaja, tu, quan... demà assagem. No, demà no, el dissabte. Que per cert, els dissabtes també hi som, Estem de les 12:15, em sembla, 12:15, 12:30, fins la 1:30, 2.
1: Sí.
0: Estem aquí. Sí que podeu passar quan vulgueu. I ja veuràs. Quan acabem de fer això, parem i et gires.
1: Vale.
0: I veuràs.
1: Vale.
0: És una serp.
1: Vale.
0: No és una filera.
1: Vale.
0: Sempre podem vendre-ho com una serp i no com una filera.
1: Claro, és que no era una línia recta. Era una serpiente.
0: Sí, sí, totalmente. No, però penso que quedarà... a més, el que per cert, el creador del ball és l'Agustí, tot ho ha de dir.
1: Sí.
0: Tot ho hem de dir, que l'Agustí, pobre, cada any pensa allò al ball de la picada. També és cert, ara parlarem, de que vosaltres també penseu
1: sí.
0: balls.
1: Sí. Vale?
0: Ara direm qui sou els que penseu els balls. Però penso que pot quedar molt xulo. A més, nosaltres sempre portem cosetes, no?
1: Clar, l'Agustí principalment el que, o sea, sí que és veritat que ell pensa el ball, etc, etc, però el que ell vol també és que nosaltres participem, o sea, al final és un ball de tota la colla, no és que sea jo l'he inventat i és així i punt, o sea, l'Agustí també vol és una mica de participació de tothom i entre comillas que l'ajudem també,
0: que té molta paciència, no és fàcil. Tot ho hem de dir.
1: Exacte.
0: Pobre, té molta paciència.
1: Correcte.
0: Però el que t'anava a dir, fem el ball però sempre portem cosetes, no? O què? L'any passat què portàvem?
1: Portar de roba i això.
0: L'any passat anàvem de colors.
1: Sí, no? Fa dies de colors.
0: I el pentinat que ens va fer la Gemma, no?
1: Sí.
0: La Gemma Borràs ens va fer el pentinat de trenetes.
1: Són dos trenes, exacte.
0: Amb els colors de la faldilla, molt sí. xulos. Va quedar molt guai, l'any passat.
1: L'any passat, sí. Era i a part també portàvem mocadors, també els mateixos colors.
0: Sí. Aquest faldilla. Any, tema roba, crec que no toquem res.
1: Estamos ahí.
0: Però crec que hi haurà...
1: Ho valorem.
0: Una miqueta de canvi, també. Alguna coseta. Alguna coseta.
1: Sí.
0: Home, no pot ser que sempre fem canvis a tot arreu i aquí no fem.
1: I a Ripollet no, és que de veritat...
0: Bueno, l'any que vam triomfar molt, i això m'has de donar la raó, l'any passat vam triomfar moltíssim,
1: Sí.
0: Va ser l'any que vam fer la Rafaela, amb les perruques roses.
1: Que jo, sí,
0: no portàvem tothom... res més, Només la perruca rosa, però va ser un bombazo.
1: Però jo portava el mono rojo.
0: Ah, bueno, tu sí, tu anaves de Rafaela totalment.
1: Jo anava de Rafaela, La parruca, el mono rojo, digo, sí,
0: la
1: todo.
0: La carra esparra, que eras.
1: Que yo dic, en pleno junio con el mono rojo este, de pena me podía ni treure, ¿sabes?
0: Però va estar molt guai. Va ser molt divertit, no? Amb la perruca, que fins i tot els nois portaven la perruca.
1: Tothom.
0: Els nois molt grans també portaven la perruca.
1: Sí.
0: Vull dir que va ser superdivertit, sí que és veritat. I aquest any alguna cosa trobarem.
1: Sí.
0: Per ficar allà que estigui bé. De fet, aquest diumenge anem a fer una expedició. Que tu no vens.
1: Correcte.
0: Ens has fet el salt, però bueno, t'ho perdonem perquè vas a veure el teu nebot.
1: Exacte.
0: Però sí, anem a fer una expedició. A veure, tinc por, Tinc por de veure què
1: jo portaré. Jo també, de veure què escolliu vosaltres.
0: Però també et dic una cosa, ja... me da igual. Em poso el que vulgueu. Ja m'he posat una perruca rosa.
1: Bueno, ara que me'n recordo, l'any també que vam triomfar un muntó va ser el de Mamma Mia.
0: Ah, Mamma Mia sí,
1: no,
0: també.
1: Mamma
0: no, Mamma Mia vam fer.
1: Ava. Ava. Va ser Ava o Mamma Mia o alguna d'aquestes.
0: Ja no me'n recordo, d'aquest d'Ava.
1: Sí, que vam portar rotllo... Les
0: ah, és que
1: aquestes...
0: jo no vaig ballar perquè estava a viatge de fi de curs.
1: Ah,
0: vosaltres sí que vau ballar, sí, sí, que podem portar com unes perneres així de color platejat. De
1: platejat brillant. I el cabell també, unes cintes així brillantes.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquest all també va estar molt guai.
0: Sí, sí. I després a castellà un any vam fer el llibre de la selva, no? Vam ballar.
1: Sí, ens vam posar orelles, sí.
0: I ens vam posar, jo portava un mono penjant de la faixa.
1: Ah, així, jo portava una cua de mono i unes orejas. És veritat, és veritat.
0: Va ser molt divertit, sí, sí. Doncs farem una mica de descans, a veure si... Jordi, t'hem agafat? Sí? Gràcies.

0: Doncs ara aquí tenim, bueno, perdó, hem escoltat la polca de la principal del metro. Aquí la meva companya ens està demanant, m'està demanant que posem, quina volies?
1: Home, si estàvem parlant de la picada de l'any passat, pues poner-la de La La Land.
0: Bueno, però això hauries d'haver dit però abans, bueno, perquè el Jordi ho ha de buscar i no pot ser. Bueno, escolta'm, i bueno, la picada, tot aquest rotllo, molt bé. I escolta'm una cosa, us heu inventat un ball aquest any, tu i la Cíntia.
1: Sí.
0: Explica'ns el ball.
1: Pues no sé com va sorgir la idea. Bueno, sí, li va sorgir a la Cíntia, en realitat, la idea de fer un ball amb alguna música nova, bueno, nova, moderna de hoy en día, perquè sí que és veritat que les músiques de les gitanes, pues, molt noves no són.
0: No.
1: Llavors li va sorgir la idea de fer un ball amb una cançó, pues, innovadora, amb més ritme, més figures que passos, més que res perquè sí que és veritat que les nostres gitanes, o sigui, cada poble té com els seus passos propis i això és molt guai, però també està molt bé fer balls així nous, diferents, i perquè així destaquen.
0: Clar, perquè a Ripollet fem unes gitanes amb molts passos, no?
1: Claro.
0: Hi ha pobles que és com més figures, no?
1: Sí.
0: Figures vol dir, doncs, cadenes, voltes, coses d'aquestes,
1: que sí,
0: no?
1: X...
0: Exactament, que sí, ara no sé
1: una
0: què.
1: Una R...
0: una R que no surt. I nosaltres, la veritat és que els nostres balls són com molt de passos i molt poques figures, no? Som,
1: exacte.
0: A veure, són muts, però són a la vegada estàtics, no? També una miqueta.
1: Clar, ens quedem en el que és la fila, o com a molt fem dos files, o com a molt fem una rotllana.
0: Una rotllana.
1: Per fer la polca. Uh-huh. Però ja està. Ah, llavors a la Cíntia se li va córrer la idea de fer un ball amb una cançó nova, així que fos més de figures. I jo dije, ah, pues t'ajudo.
0: Pues vinga, va.
1: Pues vamos.
0: Però no ho hem ballat aquest any, perquè la veritat és que ho portàvem una mica malament, tot s'ha de dir.
1: Verde, molt verde.
0: Molt verd, molt verd. La idea és l'any vinent poder-ho fer.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Qui ho vulgui fer, qui no ho vulgui fer, té tot el camí, la via lliure,
1: qui la s'hagi,
0: per seure i
1: exacto,
0: comprovar com es balla un ball figuratiu, que diríem, no? O sigui, amb figures, no?
1: Exacte, i no passa absolutament nada.
0: Exactament. I aquest ball, explica'ns una miqueta, quines figures té, quina música heu triat?
1: Per començar, comencem en una X, o sigui, fem una figura d'una X. I de la X enjuntem... ens anem ajuntant en una fila, i després d'aquesta fila fem primer el que portem intentant fer des del primer assaig, que és una R de Ripollet, però que no sale, però saldrà. I després una rodona, entre mig sí que hi van a venir passos, per exemple la famosa samba, que aquí a Ripollet és bastant famosa i se la sabe quasi tot el món, que és un pas de gitanes. Després fem una rodona i la idea és acabar otra vez en X, que això també s'està intentant i queda bé. I la música que hem escollit, ¿se puede decir?
0: Sí, clar.
1: És una cançó, el que passa que el grup no ho sé. Espremidors? Espremedors.
0: Espremadors.
1: Som espremadors, és un. De... Ho estava buscant.
0: Sí, és que és un grup valencià.
1: Ah, sí, això. Que espremadors de de naranges, anava a dir, de taronges.
0: Espremadors i són... La Fúmiga.
1: Ah, La Fúmiga,
0: sí,
1: clar.
0: Que van estar aquí, sí, sí. És que no sortia el nom ara.
1: Doncs això, és la cançó d'Espremadors, de La Fúmiga.
0: Molt bé.
1: I té parts com més lentes, té parts com més animades, i això també està bé perquè entre el ball, pues, això, descansem.
0: Però la veritat és que és bastant animat.
1: Sí.
0: És més animat del que normalment ballem, no?
1: Totalment.
0: Saps que hi ha una... Bueno, que hi ha una corrent des de les gitanes, no? Hi ha dues corrents ara, no? Uns que diuen que no es poden fer balls de gitanes amb músiques que no siguin de gitanes i tal, i d'altres que pensem, i m'incloc jo, que innovar sempre està bé, modernitzar sempre està bé, sense oblidar evidentment, les cançons tradicionals,
1: claro,
0: cançons tradicionals, però que la innovació sempre està bé perquè ho acostes més a la gent més jove, no?
1: Clar.
0: Tu què penses d'això? Ara t'he posat aquí amb un... Eh?
1: No, a veure, jo estic una mica en les dues parts, perquè pensa que el meu avi és el meu avi, entonces jo... d'ahir no puc salir. A mi m'encanten els balls tradicionals, tots els passos i tot. El que passa que, clar, cada vegada, si el món...
0: Evoluciona,
1: nosaltres també. Uh-huh. Una mica, ni que sigui, perquè sí que és veritat que la idea gitana és això, també una mica tradicional, una mica... Pues,
0: mantenir la tradició.
1: Exacte.
0: No?
1: Uh-huh. Però, clar, també a la nostra colla tenim ara nens ja des de 12 anys,
0: sí,
1: fins als 80, 70.
0: 80.
1: 80.
0: 80, nens clar, grans tenim, sí.
1: Clar. Però, clar, no són tants de 80.
0: Clar.
1: Són més per abajo.
0: Més joves, són
1: clar,
0: més joves, sí.
1: I la innovació també està bé. Hasta un punto. O sea, yo estoy un poco en el medio.
0: Clar, bueno, jo també. És allò de respectar la tradició, continuar ballant balls tradicionals amb les nostres passes, doncs perquè es tracta d'això, no?, de mantenir
1: i és més,
0: la
1: és que
0: tradició de Ripollet, no? Però fer un ball diferent tampoc implica fer un sacrilegi
1: a
0: la Mare de Déu de les Gitanes.
1: Claro que no. A part, és que en el ball nou que hem fet, la Cíntia i jo, que l'hem inventat nosaltres, hi ha passos tradicionals de tota la vida.
0: Exactament.
1: Que hi hagi més figures, bueno, també és una idea de les gitanes fer figures.
0: Bueno, de fet, el ball de la picada, el que fem d'innovació, és una música diferent de lo que són les músiques tradicionals, però hi posem passos de gitanes.
1: Clar. Intentem com quadrar els passos de tota la vida amb les músiques noves.
0: Uh-huh.
1: És que això a mi, aquesta mescla m'agrada.
0: Uh-huh.
1: Aquesta barreja de lo antic i lo nou... No està mal.
0: No, està bé. Bueno, és la forma que tinc jo de pensar, també, no?
1: Clar.
0: Tampoc deixar de banda la tradició, però tampoc cal estancar-se
1: a lo d'abans. Per exemple, hi ha un ball que tenim que ja no el fem, que és la polca de Ripollet.
0: Uh-huh.
1: Ja fa un munt de temps que no el fem, però perquè és el típic ball que és que ni la música ni els passos...
0: No, o
1: sea, és ja com... No l'entendes.
0: No.
1: L'hem d'innovar, aquesta sí que l'hem d'innovar.
0: Aquesta hem d'innovar, sí. La música no sé si la podrem innovar gaire,
1: jo crec,
0: però
1: que no,
0: les però, bueno, passes jo crec que hauria de refer-se, no?, tota la polca de Ripollet. I la mazurca també.
1: Sí,
0: la mazurca
1: que...
0: la trobo molt monòtona, no?
1: Sí, el que passa que la mazurca és una bona peça per la gent que ve nova.
0: Perquè l'aprenguin, no?
1: Perquè l'aprenguin i comencin a familiaritzar-se amb els passos de gitanes i tot això. Entonces, jo la deixaria, això. La que canviaré seria la polca.
0: Hauries d'inventar-te tu la polca.
1: Lo sé, me lo estoy viendo venir.
0: Hauries d'inventar-te els passos de la polca. Li dius a la Cíntia que et doni el cop de mà.
1: Sí.
0: I fem una polca dinàmica.
1: No? Clar, amb més voltes, més... És que...
0: Sí, sí.
1: En un principi es feien voltes.
0: Sí, després... no sé per què ho vam canviar. Ho vam canviar perquè era, bueno, no molt, molt diferent, però força diferent a la que ballem ara.
1: I tant.
0: I que estaria bé això, sí. Sí. Bueno, tens feina.
1: No, mas a l'obra, mas a l'obra.
0: Tens feina. Aquest estiu te'n vas per ahí i
1: me pongo la polca de música.
0: Estàs a la tombona, vas pensant.
1: Exacte, me pongo los cascos amb la polca.
0: I ara aquí què faria? Aquí faria dues voltes i no sé què.
1: Totalmente.
0: Bueno, Jordi, com ho tenim això? Fem els nyitos?

0: Doncs ja estàvem comentant aquí amb la Marta de que això, de que es posi les piles amb el... amb la polca de Ripollet, que tinguem una cosa cara i ulls, i també li traiem feina a l'Agustí, que per cert, l'Agustí ja va venir l'altre dia, i l'Agustí se n'ho va tres mesos per ahir, vull dir que no crec que pensi en polques ni en res, vull dir que...
1: No, l'important és entrar i sortir de Rússia, és el important.
0: Sí, sí.
1: Luego ya que
0: no sabia que la moto una altra vegada. Pobre. Sí, sí, sí. Bueno, i... la picada, tot aquest rotllo, molt bé, després ens quedem tots a sopar.
1: I tant, després fem
0: un sopar de germà, no?
1: Un poc de colla.
0: Hi ha una miqueta de pique, clar, quan algú perd o no sé què, però...
1: La això és lo guai, també, així, sí. Un concurs. Sí. Que després no passa res, allò no, així, un poc no. De pique, però... No, al final no. Se'ls veus una família,
0: sí,
1: en veritat.
0: Sí, sí, la veritat és que sí.
1: I almenys a més, la nostra colla.
0: Exacte, ens ho passem molt bé, no?
1: Sí.
0: Bueno, que sapigueu que farem el sopar aquí al Pati del Centre Cultural, però només és per balladors, ho sento molt, aquí sí que no ho podem fer extensible a tothom, però sí, fem un sopar de germà, no? Que està molt bé també, ens ho passem molt bé. Bueno, sí. Aquí fem sopar, setmanat, per exemple, va ser dinar, no? Cadascú a la que ho fa. Sí. I després ja arribem a l'octubre.
1: Vale.
0: I què passa a l'octubre?
1: Què passa a l'octubre? Pues que cada dos anys... cada dos anys, no? Sí. Es celebra el que es diu una ciutat gitanera, que vol dir que doncs, cada dos anys s'escull una ciutat, pot ser de Catalunya, pot ser França, pot ser
0: doncs sigui.
1: Espanya, on anem doncs, la majoria de pobles que fem gitanes a fer, doncs, sí, una mica d'exhibició, fem també rotllo, també anem voltant pel poble, fem així com una... No?
0: Una rua, no?
1: Sí, una rua, i és un cap de setmana sencer, dissabte per la tarda i diumenge al matí.
0: Exacte.
1: Són dos dies. Mm-hmm. Sí, aquest any pues, és a la Ràpita.
0: Ahà, exacte.
1: El 16 o 17, 17 i 18.
0: No sé en què cau exactament el calendari, ara ens ho mirem en un moment. I, bueno, el dissabte es fa una cosa diferent a la del diumenge, no? Què es fa el dissabte?
1: 17 i 18 d'octubre és.
0: Ah, ho has mirat?
1: Sí.
0: Molt bé. Estava mirant jo ara. Què es fa el dissabte? El dissabte normalment fem, bueno, qui vol fer una visita pel poble, no pel matí.
1: Sí, es fa, exacte, es munta una visita guiada del poble, sí, pel matí.
0: I després per la tarda les colles que volen,
1: sí,
0: que no,
1: o les que
0: no,
1: poden,
0: les que poden, perquè no som gaires, les que anem el dissabte, es fa un ball com d'exhibició, no? Un o dos balls d'exhibició.
1: Exacte.
0: Que normalment són els balls que no es ballaran
1: el diumenge.
0: I després fem un sopar.
1: Sí. Un sopar de otro de germanó també. Sopar i un poc de fiesta.
0: Sí, sí, de gitana.
1: Per relajar-nos.
0: Exacte. I l'endemà què? Què passa diumenge? Explica.
1: Diumenge sí que ballem els nostres balls de tota la vida.
0: Els de sempre, no?
1: Sí.
0: Jota, no? És una miqueta el que es fa a Montserrat,
1: sí,
0: però ho fem a la ciutat gitana que toca. Aquest any és la Ràpita, no?
1: Sí.
0: No Sant Carles de la Ràpita, que es veu que ja no es diu així.
1: No. Es diu
0: La Ràpita.
1: Exacte.
0: Com és que ja té allò de Sant Carles? Això no ho he preguntat.
1: Ah, jo tampoc, no sé.
0: Curiós. Bueno. I després de la ballada, que fem això, no? També tandes com a Montserrat,
1: sí,
0: no? Que ballem tots junts, la mateixa música, mateixes castanyoles, bueno, diferents castanyoles, diferents passos, tal, tal, tal. Fem un dinar de germanor, també.
1: Sí, amb totes les colles.
0: Exactament. Tot el dia estem menjant i va bé.
1: Sí.
0: Ballem, però també mengem i ballem.
1: Home, és que jo salto i ballo molt, eh?
0: Tu sí, jo no. Jo no guanyo gaire la botifarra que menjo després.
1: Jo he de recuperar forces d'algun lado.
0: Però tu sí, tu sí. Molt bé. I, bueno...
1: Fa dos anys va ser al Carràs.
0: Fa dos anys va ser al Carràs, sí, a Lleida. Que no ens va acompanyar el temps.
1: No.
0: I sospito que sent a l'octubre aquí no sé si ens acostuma, si ens acompanyarà gaire el temps. Ja
1: però
0: veurem,
1: bueno,
0: també.
1: Esperem que no.
0: Esperem que no. Esperem que no. I I ja a l'octubre comencem els assajos, realment, nosaltres. Nosaltres normalment els comencem a l'octubre.
1: Bueno, abans de l'octubre ve la festa major.
0: Sí, però aquest any vam dir que no fèiem ballada.
1: Vale.
0: Perquè hi ha molta gent que està fora de vacances, ja. I era una mica complicat poder muntar la colla i tot això, no? I aquest any vam dir que faríem un passacalles amb els gegants.
1: Ah, sí, és veritat. És veritat, és
0: sí,
1: veritat.
0: Sí. Farem alguna coseta, però no farem... perquè ho teníem una miqueta difícil per poder muntar colla, a part de que el nostre assajador torna dos dies abans.
1: No està?
0: No hi és. I aleshores és una miqueta difícil que puguem assajar per fer la ballada aquesta, perquè a més no és fer dos balls, sinó que en fèiem sis o set.
1: Sí, quasi tot, sí.
0: I s'ha d'assajar, i no hi havia possibilitat de fer-ho.
1: No, doncs després els assajos comencen just després.
0: Sí, bueno, al setembre normalment ens el prenem una miqueta de descansem, no?
1: Sí.
0: I comencem a l'octubre realment els assajos, no?
1: A principis
0: d'octubre, exacte. Mm. Sí, sí.
1: Va assajar, pues, això, la ciutat gitanera, el que més.
0: Sí, en la primera setmana serà bàsicament això, i després ja, pues, com sempre... No? Sempre fem els assajos, ja us ha dit la Marta, els dimarts de 8:15 a 10, i bueno, una mica abans de les 10, perquè el Joan ens fa fora del centre cultural, evidentment, perquè vol marxar a casa.
1: Exactament.
0: Si no, ens enrotllem molt.
1: Sí.
0: I els dissabtes de 12 a 15 a 2. Uh-huh. O sigui que us convidem a tots i a totes a que vingueu a assajar, no? Des dels 3 anys. Més petits, no? Perquè més petits.
1: Sí, és el que tu has dit, és que jo més porto petits, des dels 3 anys.
0: Exactament.
1: Jo porto ja ballant 23, o sigui,
0: exactament.
1: I sense ningú parón, que això és important.
0: Sí, sí. La Marta sí, porta des dels 3 anys, la Cíntia també tenia 3
1: sí,
0: anys.
1: Sí, 3, 4, sí, sí.
0: La Berta també era molt petita, la Mariana no sé perquè ballava a Cerdanyola, no?
1: També,
0: petitona.
1: Sí.
0: I, bueno, us podeu animar, ja tenim gent gran també. Com
1: de totes
0: el Llorenç,
1: les edats.
0: Tenim de totes les edats. I bueno, el xulo seria poder fer diferents colles, no? De dir una colla de joves que ballin balls de joves i una
1: com
0: colla
1: figures.
0: De grans que ballem balls de grans, no? Això també estaria bé.
1: Estaria molt xulo.
0: Prou gent per poder fer això. O sigui que
1: ja nenes i sobretot nens, també.
0: Sí, nens també. Però és que els nens costa més, eh? Els nens els hi costa bastant més. Bueno, doncs posem la polca de Sant Celoni.

0: Doncs ja tornem a estar aquí. Això era la polca de Sant Celoni amb la copla del metro. I la Marta em deia, em sona, jo també deia, em sona molt aquesta música,
1: sí,
0: de veure ballar, de... Ai, ai, ai, ai,
1: jo l'he ballat.
0: Sí, sí, i al final hem tret de què era aquesta música, què és aquesta música.
1: Del Ball de l'Homenatge.
0: El Ball de l'Homenatge, sí, sí.
1: El Ball de l'Homenatge...
0: Feta polca.
1: Sí.
0: Veus?
1: Està interessant.
0: Sí. La veritat és que està bé, el que passa és que és molt repetitiu, no?
1: Sí, la veritat és que els passos són una mica repetitius. I hi ha alguns passos que no s'entenen. Bueno, jo almenys no els entenc.
0: No, però seria posar-hi uns altres passos.
1: Ja.
0: Potser, no?
1: Sí, sí.
0: No, no, fes la de Ripollet, que de moment ja tens feina. Ja tens feina a fer, Marta. Bueno, i què més ens expliques, Marta?
1: Doncs... és el que estàvem parlant ara.
0: Mm-hmm. Del vestit, no?
1: Sí.
0: Ja tenim alguna cosa de l'any vinent, ja, o què?
1: Bueno, si me hacéis caso.
0: Bueno, no, de fet, perquè... la faldilla ja la tenim.
1: És veritat, sí, sí.
0: La faldilla la tenim.
1: Sí, sí, un avance.
0: Ara ens falta la part de dalt, que aquí és on vindran les bufetades.
1: Aquí és on jo vull ficar més, així, més, però no me dejan. No, perquè... això del vestit és que cada any canviem
0: no
1: el vestit.
0: Color, no es pot dir el color, eh?
1: No, sí, jo no sé el color. Jo sí, no m'entero de nada. Però com que cada any el canviem, doncs aquest any ens ha sortit una mica...
0: malament.
1: Sí.
0: Tot ho hem de dir, que bueno, hem tingut una mica de mala sort.
1: Perquè, bueno, les preses no són bones i ja està.
0: Ja està, us deixem aquí.
1: Sí.
0: Vale. No estem molt contentes.
1: Però bueno, l'any que ve
0: la rada es comet una vegada, sí. no dos. I l'any vinent ja, de fet, ja tenim... bueno, hem de pagar la paga i senyal, no? De tot el que vam anar a comprar a Manresa, que ens les fan a Manresa, no? Aquest any.
1: Sí, aquest any les vam buscar a Manresa.
0: Sí, sí. I us podem dir que és un color llis, això sí que ho podem dir.
1: Mm.
0: Però clar, si portem llis a baix, a dalt ha de ser estampat.
1: I aquí és on jo entro.
0: I aquí és on entra la Marta.
1: Home, a mi m'agradarien els ombros cap enfora, saps? Rollo, ombros bombatxos. Però bueno, això és que el tema del vestit, com que cada any el canviem, al final tothom hi posa una mica de la seva part. O sigui,
0: ja, però jo crec
1: vestit...
0: que aquest any hem triat el més important, crec jo, que és el color.
1: Sí.
0: El color i la faldilla, ja sabem que és llisa. I ara aquí ve una miqueta on hauríeu de decidir-ho dos o tres.
1: Sí,
0: i ningú més, perquè cadascú tenim un gust diferent, no? Jo sempre aniria a negre.
1: Totalment, eh?
0: Totalment. I per tant, no pot ser, vull dir, cadascú tenim els nostres gustos, no? I això sempre és millor, doncs, això, que hi hagin dos o tres i diguin... va, anem a pensar aquestes, quines són les que podem portar, no?
1: A mi m'agrada també que tothom opini una mica del vestit i tal.
0: Però això és una rada.
1: Sí, perquè després són menys les preses on tot està així un poc...
0: després surt tot com ens ha sortit aquest any.
1: Exacte.
0: Exactament.
1: Entonces... mm. Però bueno.
0: I bueno, aquest any això, no? Anem de blau, la camisa és blanca i blava també.
1: Amb
0: no?
1: flors blaves.
0: Amb flors blaves, que no està malament.
1: Blanc.
0: La veritat és que teníem una miqueta de por de com seria.
1: Però a plaça queda molt bé.
0: Però queda molt bé, sí.
1: Sí, quan estàs parat, no. Però a plaça queda molt bé. Ballant queda molt bé. I la faldilla és molt xula. Bueno, a mi la tela aquesta m'agrada.
0: Sí, està molt bé.
1: És com així una mica brillant.
0: Sí.
1: A mi m'agrada.
0: Sí, si ens heu vist ballar... mm-hmm. Que ja segurament ens haureu vist, perquè bueno, hem fet la ballada aquí de Ripollet, doncs és un blau així elèctric, no? Mm-hmm. Aquest any. Aquest any vinent ja us dic jo que no té res d'elèctric. No té res d'elèctric.
1: Després em dius el color, que jo no ho sé.
0: Vale. Okay. Però és una mica més, bastant més discret. Bastant més discret.
1: Vale.
0: Sí,
1: ah,
0: sí.
1: Vale, creo que
0: és
1: ja
0: el color que volíem aquest any.
1: Ah,
0: que no vam
1: ja
0: poder,
1: sé quin és. Ara ja l'he pillat.
0: Que no vam trobar ni faldilles ni res, no?
1: Vale.
0: I finalment, doncs, bueno, pues al final ens hem posat...
1: doncs agradarà, jo crec.
0: Sí, jo crec que sí.
1: I no és un color sí. difícil de combinar.
0: No, està bé.
1: Sí.
0: Espereu que se'ns ha posat aquí un anunci de no sé què, a mi, no el Jordi, pobre. Doncs us posem una música més i ens acomiadarem després. Adeu.

0: Doncs fins aquí arribem a Gitanes de Ràdio, on m'acomiado a tots vosaltres. Soc la Mari Carmen Fonollet i avui amb la gran companyia de la Marta Vallejo Espàrrec. Que sí. Si no dic espàrrec, i m'has faltat de mare, veuràs. Sí. Gràcies per venir, Marta.
1: A tu per convidar-me, encantada.
0: Espero que t'hagi agradat molt i vinguis més sovint.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Doncs apa, nois, i ens veiem al proper programa. Una abraçada.

0: Són les 9.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.